0: Flash FM. Son las 4. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.
0: Flash FM.
1: La que manda.

0: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Nova edició del Flash Matí. Què tal? Avui és dimecres.
1: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Efectivament, amb l'Héctor Ortega, que el seguim tenint de vacances. Per tant, qui us saluda des d'ara i fins a les 11 del matí és l'Edgar Manchado. Hola, què tal? Habitualment ens escoltem els dissabtes al Calibre 45, però aquesta setmana havia decidit passar-me per aquí també i dormir poc per fer-vos companyia, per empatitzar amb vosaltres. Quan un

0: soni l'hora que em sona, és una manera de dir, vinga, som-hi tots junts. Així que ho farem entre tots. Són les 6 i 5 d'aquest matí. Molt bon dia. I merci per ser-hi i per triar-nos. Això també és d'agrair. Entre de totes les opcions que teniu per triar, ens heu escollit a nosaltres, el Flash Matí. Ja només que per això, ja l'apreci que ens tenim és mutu. Visca! Ah, som-hi amb Jay Weller. És una de les noves. Es diu de Lerejitos. Bon dia.
1: Y me enteré que te piché la última vez, así que con más razón.

0: aquestes cançons que no es canten, simplement es criden i se senten. Bona amb G. Cortez, a través de memòria. Són les 6 i 12 d'aquest matí de dimecres. Molt bon dia des del Flash Matí de Flash FM. Bizarrap a punt amb Daddy Yankee.
1: Acá Bizarrap, le quiero mandar un saludo.

Coti per Coti. Coti per Coti, el so dels tiets. Un cop més present a través de l'emissora del Ritme. I qui també, òbviament, està present i amb un munt de cançons al seu últim àlbum és Quevedo, que està en Nueva Línies, nova, i es diu El Golpito.

0: i amb Chris Jedi. Aquesta la cantaven el 2019. I estar soltera està de moda. Després va venir la Shakira, alguns anys després, a dir tres quarts de lo mateix. I que les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. Són les 6 i 24 minuts aquest matí a dimecres. Us recordo que aquest proper dia 15 ens anem de festa a Tàrrega amb la Clàudia Cifuentes i amb en Sergi Domena a la plaça de les Nacions, ok? Divendres, dia 15, a Tàrrega, festa major. També anirem a la festa major de Mollerussa amb en Miquel González i amb en Jaume Riu, vale? Per tant... Escolta, ens quedarem aquest parell de zones. Flash FM on tour. Fem camí cap a dos quarts de set per posar-nos una mica al dia, veure com desperta el panorama. No sé si gaire millor que el d'ahir, també t'ho he de dir.
1: Que no t'expliquin drames. Vine al Flash Matí.
0: Mentrestant, ens quedem amb una mica de música, perquè una de les últimes de Mike Towers, aquesta amb West Cole i Obvious the Drums, es diu 5 estrelles. Pensava...

0: Els matins són del Flash Matí. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Milers de docents s'han manifestat aquest dimarts pel centre de Barcelona en la primera gran jornada de vaga a tot Catalunya de les 3 que han previst fins a final de curs. La protesta s'ha fet per reclamar més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen més necessitats, abaixar les ràtios i demanar un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i la UGT. D'altra banda, l'Organització Mundial de la Salut preveu més positius d'antivirus i aposta per allargar les quarantenes fins al 21 de juny. El director general de l'OMS ha recordat que des del passat 2 de maig no s'ha produït cap mort a causa del virus i tots els casos sospitosos estan aïllats sota una supervisió mèdica estricta que redueix el risc de qualsevol transmissió. I el barri de la Mina ha estat escenari d'un tiroteig aquest dimarts a la tarda, segons ha avançat El Periódico, i han confirmat els Mossos d'Esquadra. També han assegurat que no hi ha ferits. El diari parla també d'un segon incident a 1,5 km ja en terme de Sant Adrià de Besòs, on un vehicle hauria aparegut tirotejat poc després. Els Mossos d'Esquadra, però, no han confirmat els motius dels fets. Els esports. Florentino Pérez va anunciar ahir sense posar data eleccions al Real Madrid. També va atacar els mitjans de comunicació, va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir contra el Barça pel cas Negreira, i el club blaugrana ja ha anunciat que estudia denunciar-lo. Tot plegat en una roda de premsa del president del Real Madrid, que va durar 1 hora i 2 minuts. Al terreny de joc, l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda l'Atlètic de Bilbao, i el Barça juga al camp de l'Alavés a 9:45 de la nit.
0: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Sí, amb Saigo i Arcángel, a través d'Exclusivo Remix, una de les que tampoc hi poden faltar per aquest flash matí d'avui dimecres, 13 de març del 2026. Molt bon dia, són les 6 i 35 minuts aquest matí. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Edgar, què tal, com estàs?
0: Déu-n'hi-do, ahir tu ja ho vas predir, tu ja ho vas anunciar, tu ja ens vas avisar i no t'equivocaves, eh?
1: Jo estic molt content perquè la previsió ha estat un èxit rotund, la veritat. La veritat és que havia de ploure una mica més intens a punts del Maresme i al final va acabar caient el més fort a la ciutat de Barcelona. I Déu-n'hi-do, jo estava al carrer i les imatges eren dantesques, de tothom corrents, calamarsades, vull dir,
0: clar, molt de vent. Quan veus algú que no portava paraigües, tu pensaves, haurien d'haver escoltat el flash matí.
1: Correcte, també és veritat que el paraigua poc et salvava, de la mesura que estava caient. Però bueno, una mica de caos a la ciutat, que això de tant en tant sempre fa una mica de gràcia.
0: I avui com ho tenim? Com ho tenim avui?
1: Doncs mira, avui una miqueta més tranquil. Ara mateix tenim bastants núvols baixos i algunes boires a punts de l'interior i del nord de la Catalunya central, que aniran marxant de forma ja gairebé immediata, i avui tornarem a tenir alguns ruixats a la tarda, però avui a l'interior de les comarques de Girona i també nord de la Catalunya central. Avui són ruixats, en principi, sense tempesta, per tant, una tarda bastant més tranquil·la, però anirà plovent, sobretot a aquests punts de l'interior de les comarques de Girona, com hem comentat, i en principi bastant més sol a punts del sud del país, a les Terres de l'Ebre, també al Pla de Lleida, per tant, ja veieu, avui tenim doncs aquestes dues situacions, el dia i la nit de la meteorologia, per una banda pluges i per l'altra banda sol, al sud.
0: Ostres, però la setmana en general està com bastant inestable,
1: sí,
0: no?
1: Sí, i seguirà així, eh? Aquesta setmana està baixant la temperatura dia rere dia, seguirà baixant. El cap de setmana, sens dubte, haurem d'abrigar-nos una mica, eh? Ens arriba una entrada de fred que sembla més aviat del mes de març que no pas del mes de maig, però bueno, el temps està absolutament boig, per tant, ens adaptarem a les circumstàncies.
0: Ja em diràs el cap de setmana, que venen les motos i sí. No em facis de patir, eh? Ja m'ho diràs, que encara queden dies. Sí. Ara mateix, temperatures en directe.
1: Doncs mira, a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, tenim 7 graus i mig. A Ulldemolins, al Priorat, 7 graus i mig. A Sant Pau de Segúries, al Ripollès, 5 graus. I finalment, a les més altes, ara mateix, al Perelló, al Baix Ebre, amb 15 graus.
0: D'aquí una estona actualitzem. Merci, Jan.
1: Vinga, fins ara. Quiero...

0: recordes bloquejadíssim des del Flash Matí amb Pitbull i Cristina Aguilera. Feel this moment. Són les 6 i 43 minuts, bon dia.
1: HPR és otra cosa.
0: Un altre dels artistes que no poden faltar és ell, inigualable, the one and only Bad Bunny, un cop més present. Ara em voy a llevarte paper R.

Karol G a través de Colona, al seu costat un Peso Pluma que feia les seves primeres aparicions aquí a Flash FM l'any 2023. Són les 6:49, anem amb el més nou de Kremli, amb RUV, FUV i AISA. Es diu Muchacha.

0: Hasta l'amanecer, sí que amanecido, sí. Fem camí cap a les 7 amb Ina o per qui veig Batllal a través del seu Dame.
1: Amb la música no s'hi juga. Flash Man.

0: només hi ha una emissora que ho aconsegueix. Flash FM. Flash. Som la que mana. Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol. A part de comptar amb la quarantena a partir del 10 de maig, el nou protocol també introdueix una gestió diferenciada dels contactes. D'altra banda, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia que el va obligar a parar el mes de gener. El cap de l'executiu recupera la gira institucional de 5 dies a Califòrnia que havia previst a principis d'any per mirar de cap d'inversions, vendre el potencial de Catalunya i apuntar les relacions amb el govern californià, un dels principals opositors a les polítiques de Donald Trump. Aquesta primera gira del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final dels pressupostos. I el consum de continguts en català a les xarxes ha crescut un 72% en un any per sobre de la producció. Segons l'informe anual de Llista.cat, Instagram concentra gairebé 7 de cada 10 visualitzacions de l'ecosistema i TikTok és la plataforma que més creix amb volum de publicacions. Els esports. Florentino Pérez va anunciar ahir sense posar data eleccions al Real Madrid. També va atacar els mitjans de comunicació, va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir contra el Barça pel cas Negreira i el club blaugrana ja ha anunciat que estudia denunciar-lo. Tot plegat en una polèmica roda de premsa que va durar una hora i dos minuts. Al terreny de joc l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda l'Atlètic de Bilbao i el Barça juga al camp de l'Alavés a 2:15 de la nit.
0: Sona el Megacrack. Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.

0: échate para acá.
1: És el mega crack d'aquesta setmana, es diu La Graciosa, el so de Quevedo amb Luis Crespo.
0: Graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Gemma de Güell, bon dia.
2: Molt bon dia, Edgar Manchado, com estàs?
1: Menys mal que tu has vingut, perquè l'Héctor Ortega aquest s'ha anat de vacances.
2: Sí.
1: I que ja ens ho farem.
2: I no sabem si tornarà, eh? No, home, no, és broma, sí. És broma. Deixem que descansi el pobre, que s'ho mereix.
1: Sí, tu creus que s'ho mereix?
2: Sí, s'ho mereix moltíssim. Tu no?
1: Podríem entrar a valorar si s'ho mereix o no.
2: Jo 100% ho confirmo.
1: Tu creus que sí, eh?
2: 100% ho confirmo.
1: Home, sí que és cert que llevar-se cada dia a aquesta hora... Ja, mira, hi ha programes de ràdio que diuen que són en directe...
2: Que no ho són.
1: I no ho són.
2: Que graven, eh?
1: I hi ha programes de ràdio del matí que diuen que són en directe...
2: Exacte.
1: I no ho són.
2: Viviu enganyats, però Flash Matí no, perquè aquí sí que ho som. Com ho podem demostrar, que estem en directe,
1: mira,
2: tio?
1: Mira, dient l'hora. Tu has d'escoltar els locutors que diuen l'hora,
2: sí,
1: moltes vegades...
2: Exacte, que no sigui el típic de dos quarts...
1: No,
2: coses puntuals, no? Aquí són, mira, les 7.06.
1: Ara són les 7.06 i 52 segons. 53, 54.
2: Jo els segons al mòbil no em surten.
1: 55. Sí, tenim un rellotge ben gros aquí.
2: Vale, ja està, i 7.
1: Hi ha ràdios que no ho fan.
2: Ole, ole!
1: Què vol dir això? Què vol dir aquesta música? Què
2: vinga,
1: vol dir?
2: Va, home, ja ho sabem tots, això, eh?
1: Són els últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, on podràs venir a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, Ginesta, The Tiets, Trenta Ufam i Maria Jaume.
2: Mare de Déu, quanta penya, tu.
1: És una persona, Maria Jaume.
2: Sí.
1: Jo no ho sabia. Aquest 16 de maig, que això és dissabte.
2: Sí, clar, és perquè... Dissabte. Sí.
1: Part del fòrum. Tota la info a estrelladam.com/la-festa-150. estrelladam.com/la-festa-150. Bon dia, Gemma.
2: Bon dia, Edgar Manchado.
3: Desperta't millor amb el Flash Matí.

Ball es diu Choque. Apunteu-la aquesta, que sonarà i de valent al llarg d'aquest estiu que estem ja pràcticament ja ensumant, eh? Tenim l'estiu ja a la vuelta de l'esquina, a la tornada de la cantonada. Són les 7:14, va, Bad Bunny de fons.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: Agafem aquesta drecera que arribarem abans.
3: Te la saps totes, eh?
2: Una, que ja ha fet moltes voltes.
4: Potser els teus pneumàtics també. Sigui quina sigui la marca del teu vehicle, vine a Opel Service i renova els pneumàtics al millor preu. I si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Condicions a opel.es.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: David, ¿dónde andas?
7: ¿Qué dices? ¿Cómo estás, tío? Pues me pillas en casa.
6: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
7: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
6: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
7: ¡Antonio!
8: Marchando, otro colacao.
7: Eres el mejor.
9: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
10: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
11: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
12: Perquè el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
11: Quants de milions has dit?
12: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
11: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Ah, cómo hemos cambiado.
16: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
17: Citroën.
16: Consulta citroen.com.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluïdes a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
20: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
1: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
21: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
22: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
21: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
23: Molt bon dia, flaixeros!
1: Cada matí, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero t'espavilen amb el Flaix Matí.
24: Bon dia, Héctor i Gemma!
1: La teva dosi d'energia per aguantar tot el dia.
23: ¡Adobe! ¡Venga, viva!
1: Millor que un cubell de cafè o l'alarma nuclear que tens per despertar-te. De 6 a 11, Flaix Matí amb l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero. El despertador més potent de Catalunya només a...
25: Pista, Flaix FM!
1: Ets autèntic, amb personalitat.
9: Original.
1: Inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas.
9: De dir el que dius.
1: Tens criteri i passes d'imitacions.
26: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
1: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flaix FM.
27: La que manda.
1: Estàs escoltant el Flaix Matí, de 6 a 11, a Flaix.

0: 4 i Bad Gyal. És espectacular la trajectòria de Bad Gyal, com ha aconseguit col·laborar amb artistes de la primera talla, com és el cas de Sebastián Yatra.
1: Sí, sí.
0: O Sebastián Yatra col·laborar amb Bad Gyal.
1: Exacte, i el que els queda, eh?
0: Clar, qui li demana la foto aquí?
1: Jo crec que es fan un selfie.
0: Junts, no?
1: Junts. Sí, sí. Clar. Perquè els dos, escolta, els dos tenen molta popularitat.
0: És que no m'imagino a Yatra dient Bad Gyal, Bad Gyal.
1: Tu a qui li demanaries dels dos?
0: No ho sé.
1: Jo tampoc. Jo crec que el Yatra, encara que em sona igual, eh?
0: Sí.
1: Sí.
0: Clar, però si vas a la Bad Gyal... Clar, tu li diries Bad Gyal a Bad Gyal, sabent que es diu Alba.
1: La Bad Gyal em dona la sensació de que potser seria una miqueta borde amb mi.
0: Ai, no, no, que va venir aquí a Flash.
1: Sí, no, no, però saps? Tant de bo que no, eh? Però em faria com respecte demanar-li a la Bad Gyal.
0: Sí.
1: Sí.
0: Oye, Bad.
1: Bad. Em puc fer una foto amb tu i em dirà, calla't.
0: Sí. Són les 7:26 d'aquest matí de dimecres. Només hi ha un kàrting rèplica d'un circuit de Fórmula 1 i aquest és el kàrting Castellolí, a
1: sí.
0: Només 30 minuts de Barcelona. Un kàrting xulíssim, on hi pots viure espectaculars celebracions de grans premis, tant per grups com per empreses, en karts d'última, ultimíssima generació. Aquesta setmana, Gemma...
1: Sí, digue'm.
0: Algun dia...
1: Algun dia...
0: Al Flash Matí passaran cosetes.
1: Passaran cosetes molt interessants perquè potser hi podeu anar amb molts amics vostres, eh?
0: Molts amics.
1: Molts.
0: Mira, amb 7 amics.
1: 7 amics.
0: Tu i 7 amics podreu anar al Kàrting Castellolí a disputar un gran premi. Quan?
1: Quan no ho diem.
0: Quan?
1: Quan ho fem? No, no. O demà o passat.
0: Ja veureu. Avui? No sé.
1: Avui no.
0: Avui no.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barcelona. Les dades sobre l'augment de la inversió estrangera en immobles han provocat una forta reacció entre els grups de l'oposició al Consell General. Tant Concòrdia com el PS consideren que les xifres evidencien el fracàs de les polítiques impulsades
2: per la majoria al turisme
1: i pel govern davant de la crisi de l'habitatge. Les dues formacions reclamen mesures per limitar o fins i tot suspendre aquest tipus d'inversió. Andorra Endavant, per la seva banda, es mostra més prudent, però ja anuncia preguntes i demandes d'informació a l'executiu. De fet, les dades publicades ahir mateix per Estadística reflecteixen que les compravendes immobiliàries fetes per persones físiques o jurídiques estrangeres van créixer un 55% l'any passat i van superar els 500 milions d'euros, el volum més alt des de l'obertura econòmica del 2012. Mentrestant, els propietaris de terres també consideren necessari aplicar mesures per limitar l'arribada d'inversió estrangera, especialment en el sector immobiliari. Des de l'associació que els representa, es defensa que aquestes inversions s'haurien d'orientar cap a àmbits que aportin un benefici directe a l'economia del país. Entre les propostes plantejades hi ha l'enduriment de l'impost sobre aquestes operacions o l'exigència d'una participació mínima andorrana per poder-les desenvolupar. A més, reclamen que la futura llei del sòl garanteixi seguretat jurídica per evitar que molts propietaris acabin venent els seus terrenys. Anem a altres temes. El govern ha presentat un nou recurs residencial destinat a persones amb problemes de salut mental. El projecte combina habitatge assequible, suport sanitari i un model orientat a fomentar l'autonomia progressiva dels residents en un context marcat per les dificultats d'accés a l'habitatge. Els primers usuaris començaran a instal·lar-se als pisos aquest mateix dijous. I la recollida de signatures impulsada per Artur Homs per reclamar un referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea supera ja les 400 adhesions. La iniciativa, publicada a change.org i promoguda per sectors contraris a l'acord, compta amb el suport d'Andorra Endavant, que insisteix en la necessitat que la ciutadania pugui decidir directament sobre el futur encaix europeu del país. I Escaldes Engordany ja ha presentat la 42a edició del Festival Internacional de Jazz, que se celebrarà del 2 al 9 de juliol. El Comú vol consolidar la recuperació del certamen amb una programació que combinarà artistes internacionals, concerts gratuïts i activitats paral·leles per apropar el jazz a públics diversos i reforçar la projecció exterior de l'esdeveniment.
0: Escoltes Flash FM a Andorra.
3: Flash.
0: Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.

0: Shakira amb ell a través d'Algo Tu, és nova i sona, òbviament, el Flash Matí de Flash FM. Jan Ponsa, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
2: Hola, tio.
0: Gemma de Wey, bon dia.
2: Bon dia, Camanchado.
0: El temps fa bon dia, també, o no?
1: Sí, no? Bueno, de moment, sí. Tenim bastants núvols entrant a punts de les comarques de Girona, a hores d'ara, també a punts del nord de la Catalunya Central, en forma de boira també. I en principi, avui a la tarda ens espera una nova tarda acompanyada per ruixats a l'interior de les comarques de Girona, o Gerone en francès, i també al nord de la Catalunya francès.
0: Perdona, per què ho has dit en francès?
1: Bueno, perquè jo sé que hi ha audiència francesa de la Catalunya Nord.
2: Ah, sí? Ah, val, sí, sí, clar. Ai, mira que inclusiu com pensa amb tothom el Jan,
0: És veritat.
2: No li vol fer la... caure ahir,
0: No li vol fer la pilota al jefe, que és francès, també.
2: És cert.
1: No, ahir va ploure molt, sobretot a la ciutat de Barcelona, amb calamar-se tal com havia previst adequadament el meteoròleg oficial de la casa.
0: Anda.
1: Però avui no es produiran aquestes tempestes. Però és que estic molt orgullós perquè més es va ploure a l'hora que havia de ploure. O sigui,
2: com t'estimes?
0: Està bé després quan la caga.
1: Sí, jo m'amagaré llavors.
0: Clar, s'amaga, però vaja, és com un periodista esportiu,
1: Que, sí, bueno, sí. Escolta, jo vaig dir aquell fitxatge, sí, no?
0: Ah, això mateix.
1: Mbappé al Real Madrid, no? Durant 7 anys. Jo ja lo dije hace 7 años.
0: Ja no confiàveis en mi. Ja parlarem després del Madrid, que hi va haver teca amb la roda de premsa al Florentino. Ara m'interessen les temperatures en directe.
1: Doncs mira, anem cap a Tremp amb 6 graus. Déu-n'hi-do, no sé com es diu això. Aldover, al Baix Ebre, 14 graus. A Prades, 5 graus. I finalment acabem a Castellà de Nuc, al Berguedà, amb 4 graus i mig.
0: Salutacions a la gent del Cuber, que no és tan difícil.
1: No era això, no sé què era.
0: Per què has dit que tan difícil?
2: Deixa-la anar, no s'ha d'espatar.
1: Tenia un nom molt raro.
0: Ah, les neurones, en general.
2: Uau.
1: Tinc molt a dormir.
0: Merci, Jan, ens quedem amb Beauty and a Beat, una de les mitiquíssimes de Justin Bieber, amb Nicki Minaj, el Flash Matí, bon dia.
2: Bon dia.

0: Borratxo, soy Ritme de Quevedo, el Flash Matí de Flash FM, són les 7 i 45 minuts, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado, com estàs?
0: Bé, bon dimecres,
1: sí? Vale.
0: Meitat de la setmana ja.
1: Exacte, lenta, eh?
0: Avui hem de recordar també que em sembla que segueixen les vagues de profes, per tant...
1: Ui!
0: Aquells que us quedeu en bussos.
1: Precaució.
0: Precaució a la
1: paciència.
0: Carretera. Molta paciència.
1: Exacte.
0: Hoy por ti, mañana por mí.
1: Totalment, aquí ens recolzem tots entre tots, eh?
0: Ja hi haurà algun dia que algú de vosaltres haurà de sortir a manifestar-se i aleshores, escolta...
1: Que sí, avui et toca a mi, demà... No, avui em toca a mi, demà avui, toca a tu.
0: Avui a tu, demà a mi...
1: Que si
0: demà...
1: Foy yo, eres tú.
0: Eres tú?
1: Eres tú, si
0: Tengo tres piscines. I vam una mica de Golden, al Flash Matí, bon dia.
1: Bon dia.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8. Valorado.
2: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
1: en España.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Mira aquesta casa. Hi entrem?
4: És un primer, hi entrem. Té balcó, hi entrem. Té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
5: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
8: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
9: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
8: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
9: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
8: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
10: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
11: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
8: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
11: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
12: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.
12: Flash.
0: Estàs escoltant el Flash matí de 6 a 11 a Flash FM.
13: Bring the action.
14: When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up.

0: Britney, bitch.
1: Amb Will.i.am i Britney Spears.
2: Fantàstic. Bon dia.
3: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
2: El 7, el 15, 19, 28, 35 i els sols el 3 i l'11.
3: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
1: Mira, gràcies. M'he quedat a prop, eh?
2: Jo no he jugat aquesta vegada. He doncs, de comprar la 11.
1: Doncs hauries.
2: Hauria.

0: Els matins són del Flaix Matí. Flaix FM. Flaix informatiu. Flaix.
1: Bon dia, són les 8. Comença el segon dia de vaga educativa. El Baix Llobregat i el Penedès agafen avui el relleu de les manifestacions unitàries previstes. Poc després de les 7 del matí, un grup de mestres i professors han tallat en tots dos sentits a l'altura de Sant Just d'Esvern la B23, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. La protesta ja està provocant retencions i els Mossos d'Esquadra estan fent desviaments per l'A2. D'altra banda, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia que el va obligar a parar el mes de gener. El cap de l'executiu recupera la gira institucional de 5 dies a Califòrnia per mirar de captar inversions, vendre el potencial de Catalunya i apuntalar relacions amb el govern californià, un dels principals opositors a les polítiques de Donald Trump. Aquesta primera gira del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final dels pressupostos. I els espanyols en quarantena a Madrid, sempre que continuïn donant negatiu a les proves i no tinguin símptomes, podran rebre visites, sortir de l'habitació i acabar el confinament a casa seva. De moment, la quarantena acabarà el 21 de juny, tal com ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Els esports. Florentino Pérez va anunciar ahir a la tarda eleccions al Real Madrid. També va atacar els mitjans de comunicació, va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir contra el Barça pel cas Negreira, i el club blaugrana ja ha anunciat que estudia denunciar-lo. Tot plegat en una polèmica roda de premsa que va durar 1 hora i 2 minuts. Al terreny de joc, l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda a l'Atlètic de Bilbao i el Barça juga al camp de l'Alavés a 2:15 de la nit.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flaix. Flaix FM.
2: La que manda.

0: Pere Barzuga en Tells, ja ho era la setmana passada i torna a repetir. Segona setmana consecutiva liderant el Calibre 45 o Marco Orgen o Flow a través de Forever Tugantel. Bon dia, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado.
0: Bon dimecres. Mira si hem de parlar d'un tema de tan pura actualitat que el company del temps, en Jan, també ha vingut. Hola, Jan.
2: Hola, què tal? Estic molt...
1: Espera, espera, no, que t'obre no el micro.
2: Hola, ara. Què tal? Ara, estic una mica espantat.
1: Bueno, escolta, si anem al lío ja, no?
0: Si us acabeu de llevar...
1: Sí.
0: A banda de que segurament us haureu trobat retencions perquè els professors continuen fent vaga, una abraçada per ells.
1: I tant. Sí, i tant, i tant.
0: Heu de saber que ahir a la tarda va passar quelcom històric.
1: Bueno, escolta, Florentino Pérez va convocar eleccions a la presidència del Real Madrid i ha anunciat que es tornarà a presentar per la reelecció, que sempre guanya ell perquè només es presenta ell, i ha fet una roda de premsa molt, però molt polèmica. Crec que feia 11 anys que no tenia una roda, bueno, que no feia declaració.

0: sabe algo de fútbol. Lo anuncio aquí que me voy a dar de baja de la suscripción de ABC por honrar a mi padre. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos. Que los niños de África puedan ver el fútbol gratis. Acento esto sudamericano.
1: Sí, esto... Anava a dir que... Mira.
2: No, no, digue-ho.
1: No, ho diré. Per on comencem aquí? Perquè és que jo no sé el menyspreu a les dones que té aquest senyor misogen. Bueno, escolta, em fa una ràbia que te cagues. De fet, després explicaré què és el que es necessita per ser president del Real Madrid, perquè no és poca broma. Jan, tu què opines de les declaracions?
3: A veure, és una mica greu que aquest home es presenti a fer una roda de premsa com si estigués en una conversa en un bar.
2: Literal.
3: Perquè això és una conversa en un bar. Una dona fa un article d'opinió d'esports i pel fet de ser una dona invalida aquest article perquè, segons ell, no sap de futbol. Però aquest home qui es creu?
1: I la periodista, la niña que tiene derecho a hablar...
2: Clar, és que no sé què és més greu.
1: No és ni dona, la niña.
2: La niña que tiene derecho a hablar...
3: I que és molt guapa.
2: Que és en plan, no soy machista porque tengo hermana y madre.
1: Exacte, totalment.
2: O... que los demás sois muy feos. O sigui, de tota aquesta frase...
1: I que en África los negritos pueden ver el fútbol, no?
3: Que los niños de África puedan ver el fútbol del Real Madrid.
2: Clar.
3: Hombre, per favor.
2: Heu de saber que això...
3: concepte, saps?
2: Ahir va passar i que avui segurament allà on aneu, amics, família, feina... La gent avui estarà parlant d'això.
1: Totalment. Vols que t'expliqui quins són els requisits per presentar-te? Perquè potser els tens.
2: Aviam.
1: O algú que ens estigui escoltant els té i els pot presentar. Doncs mira, per optar a la presidència... Cal ser soci des de fa molts anys, mínim 20 anys del Real Madrid, tenir plena capacitat legal i no ocupar altres càrrecs en el futbol. A més, és imprescindible presentar un aval molt elevat, que són 187 milions d'euros.
3: Mira, se'ns escapa.
2: Ja ho tenim.
1: Només d'aval, d'acord? Que és equivalent al 15% del pressupost del club. Clar. Aquests són les principals coses que jo penso. No. Només a l'Amancio Ortega, aquí a Espanya, compleix aquests requisits, sí, no? Perquè...
2: No se m'ocorreixen més noms, la veritat.
1: Cristiano Ronaldo, però aquests... no és espanyol, clar.
3: Sí, només es presentarà ell una vegada més. Això és una mica com Corea del Nord, no?
1: Però algun dia...
2: Exacte.
1: Però algun dia aquest home s'haurà de jubilar, o sigui, algú l'haurà de substituir?
2: A veure, té 79 anys.
1: Per això.
2: Em fa gràcia que hagis dit s'ha de jubilar.
1: Jubilar i no morir, per... bueno.
2: Bueno, però vull dir...
3: Ell diu que està més fuerte que nunca, eh?
2: Doncs ja està.
3: A veure, bueno. Nunca dura. Però la demència ja comença a apretar.
1: No!
3: Sap greu, però és veritat. Aquest home ja comença a dir coses que ja no toquen, vull dir...
1: A xutxejar.
3: Sí, perquè després també diu que el Barça li va robar la meitat de lligues.
1: Sí,
3: bueno,
1: sí.
3: El Barça no ho diu explícitament. Diu, he ganado 14 lligues perquè les altres me les han robat.
1: Com que te les han robat?
3: Quina cara que té aquest sol, aquell
2: quants,
3: home.
2: Quants milions has dit?
1: 187 milions d'euros.
2: 187 milions no, però sí 1.000? Que et puguem pagar 1.000 euros per sortir de festa amb nosaltres.
1: Ole!
2: És que com que no tenim amics, us donem diners, us paguem a vosaltres...
1: Sí.
2: Perquè vingueu a ser provadors de les festes Flash FM al Wrap-Up. Ole. I com ho podeu fer? Entrant a infojobs.net, donant-vos d'alta i buscar Flash Espai FM, Flash FM, i buscar l'oferta provador de festes. Si creueu els dits i sou els seleccionats o seleccionades, 1.000 pavos per venir de festa amb nosaltres.
1: Déu-n'hi-do, és molt.
2: A mi m'arriben a dir, quan jo era oient i no treballava aquí, jo m'apuntava.
1: Home, jo anava totes de gratis a les festes Flash, doncs imagina't.
2: I em pagava jo els cubates,
1: exacte.
2: Imagina't. Infojobs, la teva primera feina és aquí. Merci, nois.
3: Fins ara.
2: I la niña esa, dejarla hablar. Gemma.
1: Bon dia, gent de Catalunya, Andorra i etcètera, etcètera.
2: Dejar hablar a la niña, que los demás sois muy feos.
4: Amigos, this is Dimitri Vegas, unlike Mike. You can now listen to our new single.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Sol, platja, una galeta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Maria, estàs en muter.
4: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a Cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Health Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Health Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
4: Visca els canvis! Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
7: Ah, cómo hemos cambiado.
8: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem?
7: Citroën.
8: Consulta Citroën.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa l'estat del trànsit, destaquem trànsit dens a la Catejana 1, a Vigo de Salou, en amb dos sentits a la marxa, i a la Catejana 3, entrada de Massana en sentit nord. Pel que fa a la resta de la xarxa viària del Principat, la circulació és fluida. I això és tot de moment al Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Flash FM Andorra.
12: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
13: Ah, no? I com us ho heu fet?
12: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
13: Ui, sí! No sento res.
14: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
15: Come on!
16: Let's go!
15: Let's go!
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
17: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme.
17: Flash!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Dolce FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla aquí en Barceló. Les dades sobre l'augment de la inversió estrangera en immobles han provocat una forta reacció entre els grups de l'oposició al Consell General. Tant Concòrdia com el PS consideren que les xifres evidencien el fracàs de les polítiques impulsades per la majoria i pel govern davant de la crisi de l'habitatge. Les dues formacions reclamen mesures per limitar o fins i tot suspendre aquest tipus d'inversió. Andorra Endavant, per la seva banda, es mostra més prudent, però ja anuncia preguntes i demandes d'informació a l'executiu. De fet, les dades publicades ahir mateix per Estadística reflecteixen que les compravendes immobiliàries fetes per persones físiques o jurídiques estrangeres van créixer un 55% l'any passat i van superar els 500 milions d'euros, el volum més alt des de l'obertura econòmica del 2012. Mentrestant, els propietaris de terres també consideren necessari aplicar mesures per limitar l'arribada d'inversió estrangera, especialment en el sector immobiliari. Des de l'associació que els representa, es defensa que aquestes inversions s'haurien d'orientar cap a àmbits que aportin un benefici directe a l'economia del país. Entre les propostes plantejades hi ha l'enduriment de l'impost sobre aquestes operacions o l'exigència d'una participació mínima andorrana per poder-les desenvolupar. A més, reclamen que la futura llei del sòl garanteixi seguretat jurídica per evitar que molts propietaris acabin venent els seus terrenys. Anem a altres temes. El govern ha presentat un nou recurs residencial destinat a persones amb problemes de salut mental. El projecte combina habitatge assequible, suport sanitari i un model orientat a fomentar l'autonomia progressiva dels residents en un context marcat per les dificultats d'accés a l'habitatge. Els primers usuaris començaran a instal·lar-se als pisos aquest mateix dijous. I la recollida de signatures impulsada per Artur Homs per reclamar un referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea supera ja les 400 adhesions. La iniciativa, publicada a change.org i promoguda per sectors contraris a l'acord, compta amb el suport d'Andorra Endavant, que insisteix en la necessitat que la ciutadania pugui decidir directament sobre el futur encaix europeu del país. I Escaldes Engordany ja ha presentat la 42a edició del Festival Internacional de Jazz, que se celebrarà del 2 al 9 de juliol. El Comú vol consolidar la recuperació del certamen amb una programació que combinarà artistes internacionals, concerts gratuïts i activitats paral·leles per apropar el jazz a públics diversos i reforçar la projecció exterior de l'esdeveniment. Flash.

0: Sexe Sexy, així es diu aquesta de la Musca i la Batguial. Sexe Sexy. 8:35 d'aquest matí de migres.
1: Sexe Sexy. Dorm bé i desperta't millor amb el Flash Matí.

0: en directe, el Flash Matí. Jan Ponsa, bon dia. Què tal, com estàs?
1: Doncs mira, tancant la porta ara mateix.
0: Ara t'he enganxat
2: així. Bueno, tampoc feia falta, eh?
0: T'he enganxat.
1: A veure...
2: Què passa, Jan?
1: Doncs mira, aquí estem. Aquí estem, aquí estem.
2: Ah, vale. Doncs vinga, fins després.
0: Escolta, si ens vols explicar això que fas del temps o no?
1: Sí, no, una mica.
0: Som-hi, va, temps.
1: Doncs mira, ara mateix tenim uns núvols, sobretot a punts de l'interior de Catalunya, la Catalunya central, també a les comarques de Girona. I, de fet, el més destacat del dia avui seran els ruixats que tindrem aquesta tarda, en principi, a les comarques de Girona, que podrien deixar alguna gota. Doncs, bueno, en principi poca cosa avui sense tempesta, també al nord de la Catalunya central.
2: Sí.
1: Un dia on tindrem més sol, sobretot a les comarques del sud, de Tarragona i de Lleida, del Pla Lleida.
2: Vale.
1: Per tant, avui serà un dia doncs, amb el yin i el yang, no? El yin seria el sol i el yang seria la pluja de Girona.
2: Que maco tot plegat, eh?
0: Que filosòfic,
2: eh? Com utilitza el vocabulari aquest noi.
1: M'encanta la filosofia.
0: Temperatures en directe?
1: Vinga, en directe, live, anem cap a Das, a la Cerdanya, 3 graus i mig. Al Poal, déu-n'hi-do quin nom, al Pla d'Urgell, 9 graus i mig. A Gandès, a la Terra Alta, 11 graus. I anem cap a Roses, que no és la cançó de l'Oreja de Van Gogh, a l'Alt Empordà, 15 graus i mig.
0: Molt bé.
2: Fantàstic. Bueno, ha arribat el moment.
1: Més important de tot el programa. Hashtag la bomba del dia, la frase del dia.
2: La bomba.
1: Cada versió de tu ha estat necessària per arribar on ets avui, fins i tot aquella de la qual t'avergonyeixes haver-hi set.
0: Fem una cosa, és que ho has fet tan malament que ho tornarem a fer. A part, estem fent un vídeo que quedarà com el cul.
1: Tens raó.
0: Tornem-hi, vale?
1: Vinga, va.
0: Toma dos! Vinga, ara.
1: Cada versió de tu ha estat necessària per arribar on ets avui, fins i tot aquella de la qual més t'avergonyeixes.
2: Vale. Doncs ja estaria.
0: Veieu lo poc que costa fer bé les coses?
1: És heavy, aquesta frase. És en plan... Felicitats per arribar on sou avui dia. Heu hagut de passar per moltes penúries, però aquí esteu.
2: Heu estat molt gilipolles, però ha valgut la pena.
0: I escolta, i els que vulgueu anar al càrting castellolí, que sapigueu que en algun moment d'aquesta setmana estarem sortejant un gran premi de cars per un dels nostres oients i 7 amics seus. Càrting castellolí, càrting rèplica d'un circuit de Fórmula 1 a 30 minuts de Barcelona, on hi podeu viure espectaculars celebracions de grans premis per grups i empreses en cars d'última generació. Quan ho farem, això, Gemma?
2: Doncs això ho farem entre demà i demà passat.
0: És a dir, avui no.
2: Avui no. Avui regalarem la samarreta, eh?
0: Ai,
2: que no se'ns oblidi.
0: Has anat mai al càrting castellolí, Jan?
1: No he tingut l'oportunitat.
2: Oi, has d'anar-hi.
0: T'hi hem de portar perquè és xulíssim.
2: Sí.
1: Queda anotat.
0: Pots participar també, si vols, quan ho diguem.
1: Vinga, va.
0: O demà passat, direm. Tens 7 amics.
1: Hi ha algun que altre més, sí.
2: Va. Bueno, escolta, tampoc, eh?
0: No, està bé. Per 8 persones. Ho farem algun dia entre demà i demà passat. Merci, Jan.
1: Vinga, adéu.
2: T'estimem. Adéu. Yo que también soy BL. Yo te gusta tu mente.

0: Jay Weller, que el que més troba a faltar de la seva ruptura és el polvito de cumpleaños.
1: És que tots sou iguals, eh? T'he deixat sense paraules, eh?
0: És que el polvito de cumpleaños és top, top polvitos.
1: Què té de diferència? És millor el polvito de reconciliació, no creus? És com més passional.
0: D'aquests en vaig fer uns quants, eh?
1: Sí, clar, aquests són molt mítics. Són mítics.
0: I el d'acabar discutint, et dius l'última barbaritat.
1: Sí, llavors hi ha una tensió, un petó i una cosa porta a l'altra. Sí, exacte. Hi ha una miramenta d'ulls i ja està, i explota.
0: Ai.
1: Explota, bota, i en tu culo explota.
0: La quería tanto. 3:15, 1:09. Gemma de Wave. Bon dia.
1: Molt bon dia, Edgar Manchado. Mira, escolta, què et sembla el que ha passat a una escola d'Estats Units? Que hi ha un nen de 8 anys que va ser expulsat 3 dies de l'escola perquè va ensenyar els seus companys a fer una pistola amb peces de Lego. Una pistola, res, de 3 centímetres, eh? Uau, 3 centímetres de puro placer.
0: Tremenda tula.
1: Bueno, escolta, la mare s'ha queixat perquè diu que és molt excessiu i que el nen té TDAH, però bueno, l'escola diu que ha fet bé perquè són uns còdics que tenen i ja està. Bueno, he de dir que els Estats Units ja fan bé en fer aquestes coses perquè tu no donis idees als nens de pistoles i tal, perquè se'ls
0: clar, és que aquí sorgeix la meva pregunta, és com el nen arriba a fer una pistola de Lego?
1: Bueno, escolta, jo també l'he fet, tots l'hem fet de petit, la típica forma de pistola, saps? Però clar, allà és perillós, perquè els hi dones idees.
0: Clar, el context,
1: el context
0: és un pèl diferent.
1: És important.
0: Doncs nens i nenes, que escolteu el Flau Escotí.
1: Feu amb el Lego doncs, gossos, gats, castells, construccions normals.
0: Veus, en Toy Story va sortir amb Forky, però no heu de fer pistoles.
1: Què és el Forky?
0: Ara t'ho explico.
1: Flash!
2: L'única alarma que sona a festa. Flash matí.
0: Era una forquilla de plàstic.
1: Ah, sí, sí.
0: En Toy Story.
1: Sí, amb cara, amb ulls i...
0: Ah, aquest, amb Forky.

0: M'agrada el Flash Matí.
1: Flash Matí, de 6 a 11. A Flash FM.
2: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
3: I què?
2: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
3: Oh.
2: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
4: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. Hi som per ajudar.
5: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
6: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
7: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
6: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
8: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
9: Sí.
8: Però si jo fos una mascota, no?
9: No.
8: I tu creus que si jo em poso un...
9: No.
10: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
1: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.
12: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OSC. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OSC Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
13: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
14: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
15: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
16: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabank. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabank.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabank, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabank, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
17: Flash FM. Flash.
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Hi ha cançons que no tenen data de caducitat. Són himnes. Són.
18: Flash History.
1: Dues hores de llegendes de la música dance amb els drops que encara posen la pell de gallina. Els diumenges de 10 a 12 de la nit, escolta els imprescindibles de la música de ball al Flash History. Els himnes immortals que encara bateguen. Flash FM, la que mana.
17: Flash!
1: Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

Preparació d'aquesta el 2023. Nosaltres fem camí cap a les 9 d'aquest matí de dimecres. Sentirem el nostre mega crack. Abans, una altra que no passa desapercebuda per molt que passi el temps. Bad Bunny.

0: a tu t'agrada la benzina?
1: La gasolina!
2: Flash!
0: Flash Matí, el combustible que necessites. Flash FM, Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, són les 9, ja ha començat el segon dia de vaga educativa. El Baix Llobregat i el Penedès agafen avui el relleu de les manifestacions unitàries previstes. Poc després de les 7 del matí, un grup de mestres i professors ha tallat durant una hora la B23 en tots dos sentits a l'altura de Sant Joan d'Espí, una de les principals vies d'entrada a la capital catalana. La protesta ha provocat retencions i els Mossos d'Esquadra han fet desviaments per la 2. D'altra banda, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional després de la malaltia que el va obligar a parar el mes de gener. El cap de l'executiu recupera la gira institucional de 5 dies a Califòrnia per mirar de captar inversions, vendre el potencial de Catalunya i apuntar les relacions amb el govern californià, un dels principals opositors a les polítiques de Donald Trump. Aquesta primera gira del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final dels pressupostos. I els espanyols en quarantena a Madrid, sempre que continuïn donant negatiu a les proves i no tinguin símptomes, podran rebre visites, sortir de l'habitació i acabar el confinament a casa seva. De moment, la quarantena acabarà el 21 de juny, tal com ha recomanat l'Organització Mundial de la Salut. Els esports. Florentino Pérez va anunciar ahir a la tarda sense data eleccions al Real Madrid. També va atacar els mitjans de comunicació, va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir contra el Barça pel cas Negreira. Tot plegat en una polèmica roda de premsa que va durar una hora i dos minuts. Al terreny de joc, l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda l'Atlètic de Bilbao i el Barça juga al camp de l'Alavés a 9:45 de la nit.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
4: La que manda.

0: Hey, ya, ya, hey, ya, ya. Hey, aquesta cançó és molt d'estiuet, eh?
1: La graciosa. Amb Quevedo i Elvis Crespo. On s'ha ficat l'Héctor Ortega?
0: L'Héctor Ortega, deixa el que està...
1: Héctor! Héctor!
0: No, l'Héctor està prenent japonès ara mateix.
1: Doncs... ell s'ho perd.
0: Què vol dir això? Que ha arribat el moment, Edgar Manchado?
1: Ha arribat el gran moment de regalar la samarreta del Flash Matí.
2: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
1: No vol venir? No passa res.
0: No passa res. Regalem la samarreta i parlem amb algú que ens estigui escoltant ara mateix.
1: Hola.
0: Hello there.

0: Para.
1: A mans lliures, a mans lliures.
0: Ah, a mans lliures,
2: vale.
0: Si no, para en un càrrega i descàrrega, perquè ara et demanarem les dades per dir-te com et pots posar aquesta samarreta, que l'hauràs de venir a buscar i a exhibir-la allà on tu vulguis. On te la posaràs, aquesta samarreta, al Flash Matí? A la platja, a la feina?
2: Pues a la feina segurament me la posi.
0: Molt bé, que a part, a la samarreta posa por la mañana café y por la tarde ron.
1: Sí.
2: Ah, perfecta, porque yo creo que el señor de la noche.
0: ¡Home! El señor de la noche. Va, Adrián, para un carga i descarga. Fes el favor, que m'estàs fent de patir.
1: Passat per aquí a buscar la samarreta.
0: Merci, Adrián.
1: A tu, guapo.
0: No ens pengis, sobretot, no ens pengis, Adrián, perquè si no, ara...
1: No pengis, que parlarem tu ara.
0: Són les 9 i 7 d'aquest matí, últims dies per aconseguir la vostra entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, on pots venir a veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscles que t'arragin estar de Tallets 30, Ufam i Maria Jaume.
1: Déu-n'hi-do.
0: Aquest 16 de maig al Parc del Fòrum, que això és dissabte ja, sí. Ho tenim a tocar.
1: Sí, per fi.
0: Més informació a estrelladamm.com / la festa 150. Flash, flash.

0: Isa Kremli a través d'aquesta que sona un cop més al Flash Matí. Són les 9 i 13 minuts. Todos los amores y todos los amantes. Tini, Tini, Tini amb Ulises Bueno. Es diu Dos Amantes.
1: No pudieron ser. Esto dice así.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
3: Compte amb la casa que tenen. Entrem?
4: Compte amb l'alarma que tenen.
3: Doncs no hi entrem.
5: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
0: 3 dies de

0: Tec Electrònica es diu Peruca Bill.
1: Atenció, aventurers! Aquest dissabte, 16 de maig, celebrem la gran festa del càmping a Decathlon Terrassa. Exposició de tendes, tallers per a nens, simulador de surf, música en viu i food trucks. A més, coneix en David Catt i gaudeix de sorpreses exclusives. No et perdis la Camping Experience a Decathlon Terrassa.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig a la xarxa oficial de concessionaris Ebro.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
5: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
6: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fa sent del trànsit, destaquem trànsit dens a la Canyarú, a Vingut Salou, en ambdós sentits de la marxa. Pel que fa a la resta de la xarxa viària principal, la circulació és fluida. I això és tot de moment, des del Centre Nacional del Trànsit.
7: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Escoltes Flash. Flash FM Andorra. 93.8.
8: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
9: Ah, no? I com us ho heu fet?
8: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
9: Ui, sí! No sento res.
10: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
11: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
5: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

Té el rècord de permanència absolut de tota la història de Flash FM. Ale Yorgaki a través d'aquest capac, una cançó que ha fet més que història en aquesta emissora. I ens acompanya cap al punt de 2:15 d'aquest matí de dimecres. Molt bon dia, Ale i Quevedo, tampoc s'ho perden amb jo i tu.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Les dades sobre l'augment de la inversió estrangera en immobles han provocat una forta reacció entre els grups de l'oposició al Consell General. Tant Concòrdia com el PS consideren que les xifres evidencien el fracàs de les polítiques impulsades per la majoria i pel govern davant de la crisi de l'habitatge. Les dues formacions reclamen mesures per limitar o fins i tot suspendre aquest tipus d'inversió. Andorra Endavant, per la seva banda, es mostra més prudent, però ja anuncia preguntes i demandes d'informació a l'executiu. De fet, les dades publicades ahir mateix per Estadística reflecteixen que les compravendes immobiliàries fetes per persones físiques o jurídiques estrangeres van créixer un 55% l'any passat i van superar els 500 milions d'euros, el volum més alt des de l'obertura econòmica del 2012. Mentrestant, els propietaris de terres també consideren necessari aplicar mesures per limitar l'arribada d'inversió estrangera, especialment en el sector immobiliari. Des de l'associació que els representa, es defensa que aquestes inversions s'haurien d'orientar cap a àmbits que aportin un benefici directe a l'economia del país. Entre les propostes plantejades hi ha l'enduriment de l'impost sobre aquestes operacions o l'exigència d'una participació mínima andorrana per poder-les desenvolupar. A més, reclamen que la futura llei del sòl garanteixi seguretat jurídica per evitar que molts propietaris acabin venent els seus terrenys. Anem a altres temes. El govern ha presentat un nou recurs residencial destinat a persones amb problemes de salut mental. El projecte combina habitatge assequible, suport sanitari i un model orientat a fomentar l'autonomia progressiva dels residents en un context marcat per les dificultats d'accés a l'habitatge. Els primers usuaris començaran a instal·lar-se als pisos aquest mateix dijous. I la recollida de signatures impulsada per Artur Homs per reclamar un referèndum sobre l'acord d'associació amb la Unió Europea supera ja les 400 adhesions. La iniciativa, publicada a change.org i promoguda per sectors contraris a l'acord, compta amb el suport d'Andorra Endavant, que insisteix en la necessitat que la ciutadania pugui decidir directament sobre el futur encaix europeu del país. I Escaldes Engordany ja ha presentat la 42a edició del Festival Internacional de Jazz, que se celebrarà del 2 al 9 de juliol. El Comú vol consolidar la recuperació del certamen amb una programació que combinarà artistes internacionals, concerts gratuïts i activitats paral·leles per apropar el jazz a públics diversos i reforçar la projecció exterior de l'esdeveniment.

0: so de Clarent en solitari el vam conèixer a través d'aquell IA i ara signa això que es diu Love. 9 i 38 minuts, Gemma de Way.
1: Edgar Manchado, què tal, com estàs?
0: I'm in love with you.
1: With me?
0: T'estimo, oh. T'estimo molt.
1: Jo també t'estimo.
0: En Jan Ponsa també l'estimem molt, Jan.
1: Ui, una barbaritat.
0: Hola, què tal?
1: Està enfadat.
0: Per què està enfadat?
1: No ho sé.
2: Estàs no me'n recordo, però m'he enfadat per algo.
1: Està enfadat.
0: A mi això em passa molt, m'enfado i se m'oblida per què.
1: A mi també em passa.
2: És que no m'estimen en aquest programa.
1: Com que no?
0: Com que no? Però
2: si diuen que la meva feina és una merda.
1: Què? Què? Què? Escolta, Jan.
2: Sí, ho ha dit la Gemma.
1: Nosaltres t'estimem, l'audiència t'estima.
2: Està gravat per una càmera, aquí.
0: Pensa que a tothom li interessa. Ara mateix hi ha gent, mira, m'ha entrat un missatge, gent que està escoltant la ràdio només...
1: Per tu.
0: Per tu.
2: Vale, perfecte. I què?
0: Pues que ens diguis el temps, que estem expectant de si hem d'agafar paraigües o no, perquè ahir va ploure molt en certs punts de Catalunya.
2: Doncs només heu d'agafar el paraigües si esteu a les comarques de Girona, perquè és on plourà aquesta tarda, així com al nord de la Catalunya central i a punts del Prepirineu. A la resta de Catalunya, sobretot a les comarques del sud i del Pla i Lleida, s'espera més sol que no pas pluja. Per tant, ja ho teniu tot dit.
1: Vale, d'acord, gràcies.
0: Et paguem perquè diguis això i ja està.
2: Bueno, a veure, si vols m'enrotllo més i t'explico la situació jo, atmosfèrica, diferents nivells atmosfèrics.
1: Home, digue'm, estaria interessant.
2: Sí? Series? Doncs, per exemple, tenim un sol que a 500 hectopascals, que el que fa és aportar-nos aire fred. Que
1: ja, Jan, corta, que estem obert, corta.
0: Temperatures en directe.
2: Doncs mira, en directe com la ràdio, a les Borges Blanques, a les Garri... Què? Les Borges Blanques, 12 graus, sí, correcte. Castellnou de Seana, Pla d'Urgell, 11 graus. A Cabrils, al Maresme, 14. I anem a l'Aldea, al Baix Ebre, amb 16 graus i mig.
0: Jan, t'aprecio molt. I t'ho dic de veritat.
2: Ja veurem si demà vinc.
0: Jo sé d'algú que demà
1: que
0: no
1: ve. Ep. No direm qui és.
0: Vols que et paguem 1.000 euros per sortir de festa?
2: Vull que m'estimeu.
0: Un cop t'haguem estimat, vols que et paguem 1.000 euros per sortir de festa?
2: Vinga, va.
0: Si el que voleu és que us paguem 1.000 euros per sortir amb nosaltres i no que us estimem, això ja forma part de la vostra decisió, sí. Que sapigueu que a Plaja FM estem buscant provadors de festes, de les nostres festes rap-up.
1: La Universitat de la Fiesta.
0: Entreu a infojobs.net, doneu-vos d'alta i busqueu Plaja FM i veureu que no és broma, no és mentida.
1: Que va.
0: Si sou seleccionats, us emportareu 1.000 euros per assistir a les festes rap-up. Infojobs, la teva primera feina és aquí. T'estimem, Jan.
1: Sempre. No? Avui, demà i sempre.
0: Però la pregunta és, tu ens estimes a nosaltres?
2: Massa. Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single on Flash FM.

0: Tota calma, estem engegant aquest matí a dimecres des de Flash FM. Gemma de Güell, molt bon dia.
1: Carmenxado, molt bon dia. Com estàs?
0: Amb calma, jo també m'ho estic prenent amb calma.
1: Sí, no? És que no queda un altre remei.
0: Molt bon dia a tota la gent que de mica en mica desperta, de mica en mica connecta a Flash FM des d'on sigui, des del cotxe, des de la feina, des del camió.
1: Des del gimnàs.
0: Des del gimnàs, aturats també a les manifestacions, doncs que avui els docents també estan duent a terme a diversos punts del país.
1: Tinc una pregunta, Edgar.
0: Endavant.
1: Tu ets d'aquelles persones que un cop ho ha deixat amb la seva parella, estalqueges el seu perfil o els perfils dels nous nòvios de la teva exparella? Sí.
0: És que a mi em va eliminar de tot arreu. Vols que et digui una... Va, et vaig a confessar una cosa.
1: Què?
0: Com que sé que ella no està escoltant ara mateix.
1: Vale, digues.
0: Vaig a fer una confessió.
1: Vinga.
0: Li estalquejo l'Spotify.
1: Oh, i això ho fa tothom.
0: Perquè té una playlist amb el seu nòvio actual.
1: No ets l'únic.
0: I així puc saber... O sigui, si ella afegeix cançons, sé que estan bé, i quan no afegeix cançons, sé que estan malament.
1: Oh, això és next level, eh?
0: Home.
1: Bueno, doncs mira, quasi com aquesta noia que li demanen 5 anys de presó, que és una infermera, perquè ha consultat 80 vegades l'historial de la exdona del seu actual marit.
0: Mare meva.
1: A Sevilla, d'acord? T'he de dir, 5 anys, per això que ho fa tothom. Tothom. Mira, no, sí. No em fotis.
0: Que és veritat.
1: Jo conec un noi que treballava en el món sanitari que va descobrir el meu número de telèfon il·legalment a través del...
0: No!
1: I sí, vam estar a rollete, he de dir. Sí, però va ser il·legal.
0: Home! Clar. A veure!
1: Però va ser molt maco. Bueno, escolta, és igual. Que això, que aquí tots som stalkers, algun cop o altre de la nostra vida ho hem estat, i no passa absolutament res.
0: No passa res. Tot el que diem en aquest programa és broma.
1: És broma.
0: No patiu.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: En el teu dia a dia, hidrata't amb Vitamin Water and Fruit d'OST. Vitamin Water and Fruit és una beguda refrescant amb vitamines sense edulcorants ni sucres afegits. Perfecta per combatre la set. Energy Antioxi Revitalize. Escull el gust que més t'agradi. OST Vitamin Water and Fruit. La hidratació del futur ja és aquí.
4: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I esclar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però esclar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Per alguns, és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions.
7: Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda circuitcat.com.
8: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Flaix FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flaix FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flaix FM. 93.8.
9: Em sento guapa.
10: I jo em sento guapo.
9: Jo confio el meu pentinat a l'Essalon.
10: I jo també.
9: L'Essalon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. L'Essalon.
11: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
12: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
11: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
12: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
11: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
13: Molte, molte, és el dia de l'esport per a tothom.
14: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flaix. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
0: Si una cançó és immortal, és un hit.

El nostre so és únic. Flash! Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash.

Una de les tantes de Quevedo que hem pescat el seu últim àlbum, Ni Borratxo. Fem camí cap a les 10 d'aquest matí a dimecres. Moment on repassarem una mica el que està passant amb el flash informatiu. Ara una mica de JC Reyes. Aquesta és Loquita.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Ja ha començat el segon dia de vaga educativa. Avui estan convocats a una nova aturada als centres del Baix Llobregat i del Penedès. Els docents tallant l'ENA 340 a Vilafranca del Penedès en ambdós sentits i han aixecat la protesta a la B23. La segona jornada de vaga coincideix amb la compareixença al Parlament de la consellera d'Interior i el director general de la policia per explicar la infiltració policial en una assemblea docent. D'altra banda, Salvador Illa reprèn l'agenda internacional amb una gira institucional de 5 dies a Califòrnia per mirar de captar inversions, vendre el potencial de Catalunya i apuntar les relacions amb el govern californià, un dels principals opositors a les polítiques de Donald Trump. Aquesta primera gira del president coincideix amb la nova convocatòria de vagues del professorat i la recta final dels pressupostos. I els espanyols en quarantena a Madrid, sempre que continuïn donant negatiu a les proves i no tinguin símptomes, podran rebre visites, sortir de l'habitació i acabar el confinament a casa seva. De moment, la quarantena acabarà el 21 de juny, tal com ha recomanat l'Organització Mundial de la Salut. Els esports. Florentino Pérez va anunciar ahir a la tarda sense data eleccions al Real Madrid. També va atacar els mitjans de comunicació, va denunciar una campanya dels seus enemics i va repartir contra el Barça pel cas Negreira. Tot plegat en una polèmica roda de premsa que va durar una hora i dos minuts. Mentrestant, al terreny de joc, l'Espanyol rep avui a les 7 de la tarda l'Atlètic de Bilbao i el Barça juga al camp de l'Alavés a 2:15 de la nit.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: Forever Tugantel. Gemma de Güell, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Garmanxado, com estàs?
0: Veurem dissabte vinent què passa, si torna a repetir com a número 1 o no.
1: Sí.
0: Molt connectats al Calibre 45.
1: I tant, i voteu.
0: Amb un locutor molt guapo, a més a més.
1: Oi, guapíssim.
0: Molt ben parit.
1: Molt sexy.
0: El locutor del Calibre.
1: Anda, oh. Que no. No té... Que humil que és, també, eh?
0: Que està solter. Poca
1: és
0: broma,
1: humil.
0: Poca broma.
1: De més oberts.
0: Són... Sí, a més, de veritat. Són les 10 i 5 d'aquest matí de dimecres. Oh, mitat de la setmana, ja.
1: Bueno, poc a poc. Escolta, mira, si us agrada el tiramisú, aquest és el vostre moment, perquè s'ha obert la Tiramisú World Cup.
0: Home,
1: que busca a 100 persones... Ai, persones.
0: Persones.
1: Persones. De fet, són 7 jutges voluntaris per la pròxima edició a Itàlia, això sí, eh? La ciutat és la cuna d'aquest postre, d'aquest tiramisú, que està molt bo. I el que hauràs de fer? Doncs, òbviament, tastar el tiramisú, també hauràs d'avaluar i puntuar les versions més increïbles d'aquest postre, d'acord?
0: Però qui puntua?
1: No fa falta ser xef. Per ser escollit, doncs, has de passar un test online de la recepta original, el reglament, etc, etc, i els millors puntuatges queden seleccionats per ser jutges.
0: Però a veure...
1: Si tu vols, Edgar, pots omplir el formulari.
0: No, jo vull menjar. Jo, a mi puntuar un qüestionari, jo no vull puntuar. Jo vull menjar-me.
1: Menjaràs, però a canvi has de puntuar els tiramissos. Ah. I si vols fer-ho, a Treviso es fa del 9 a l'11 d'octubre.
0: A Itàlia.
1: I sí, exacte, a Treviso. I les inscripcions, doncs, solen obrir a meitats d'any. Sobre el juliol o l'agost les obren, vale?
0: Ens apuntem. Tu com vas de cuina?
1: Jo no sé cuinar, però sé menjar molt bé.
0: Ah, és a dir, pots apuntar per provar, eh?
1: Clar, Edgar, tu t'apuntes, proves, però a la vegada has de jutjar el tiramisú que t'estàs menjant.
0: Vale.
1: Ha quedat clar?
0: Doncs vinga, anem al tiramisú.

aventura que es diu Clavaito. L'estem rescatant des del 2023. A punt, una de més enrere, Jay Cortez. I més enrere encara, Sopa de Cabra fa força anys publicava una cançó que es deia Camins, que ara la remesclen Bon DJ Su, Camins, Somnis i Promeses.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM. Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1000 abraços per anar de festa a la Wrap Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs. Aquí es comença fort.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
2: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
4: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
5: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
4: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
7: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
6: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: La teva discoteca particular es diu Warm Up.
8: Dame un grrr.
0: Escalfa motors a Flash FM cada dissabte de 9 a 10 del vespre.
9: Un què?
0: Una hora del Tech House més top.
9: Ok.
0: Nosaltres posem els temes i tu et poses com vols. La festa comença amb el Warm Up.
10: Ok.
0: La sessió oficial abans que ho petis a la nit. Warm Up amb el DJ de DJs Sergi Domena. Només a Flash FM.
11: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: pone el efecto... Que sempre he pensat, Gemma, és...
1: Què, aviam?
0: És una cançó molt sexual.
1: Sí?
0: Però sexual no per la lletra, sinó... No sé, la melodia, te la pots posar...
1: Sí, si tu dius, jo crec que el grup més sexual que hi ha, per fer-ho amb la seva música, és Muse. Per mi totes les cançons són molt eròtiques. També t'he de dir que a mi no m'agrada fer-ho amb música perquè és que em desconcentra totalment. Jo vull silenci, per favor.
0: És un tema, eh? Entre la gent que vol música per fer sexe i la gent que no.
1: No, no, no, jo estic en contra, eh? Perquè ho he provat, m'he posat Muse o Freddie Mercury, aquestes coses.
0: Com que Freddie? Show Must Go On?
1: No.
0: O quina?
1: No me'n recordo, fa molts anys. Però me'n recordo que em desconcentrava perquè cantava la cançó, no em centrava bé, volia seguir el ritme i no surt a compte.
0: Això segur que hi ha algun estudi, algun petardo que ha fet un TFG,
1: sí?
0: Dels BPM, jo ho buscaré, però segur, ha d'haver un estudi dels BPMs que has de complir per fer sexe amb música o alguna cosa així.
1: La gent que ens escolti no sé de què serà, si de team música o de team no música en l'acte.
0: És que és depèn.
1: Depèn de què?
0: I si tens la ràdio... Mira el poder de la ràdio. Que potser ara mateix hi hagi un Kiki, el mañanero.
1: Imagines que hi ha algú que ara... No, impossible. No, impossible no, però molt difícil. Si algú està fent que ens ho digui al 628-06-0513 un cop acabeu, eh?
0: Jo sé de gent...
1: No,
0: sé de gent...
1: Edgar, no.
0: Que escoltarà el Flash Urban...
1: Ah, bueno, és que Flash Urban és guarrete i és a unes hores que, clar, no és el mateix. Però, clar, el Polvo Mañanero...
0: El flash matí.
1: Exacte.
0: Escolta, heu de saber que queden pocs dies per aconseguir la vostra entrada sense collarings per la festa dels 150 anys d'Estrella Damm, per veure Oques Grasses, Love of Lesbian, Musca, Els Catarres, Ginestà, The Tiets, 31 Fams, Fam, 31 Fam. Fam.
1: Sí, tenen gana.
0: Tenen gana, però no molta gana.
1: Ja.
0: És Fam.
1: No, sí.
0: I Maria Jaume, aquest 16 de maig, que serà dissabte al Parc del Fòrum. Tota la info a estrelladamm.com/la festa 150.

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. Amimir.com. Així com sona, Amimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a Amimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a Mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM.
1: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: És tan tetra amb mi, Di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams
3: i els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
1: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
5: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bicor...
4: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
6: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

Steve Aoki, entre més de 300 DJs. I don't wanna lose control. Els de Flash FM hi serem com a emissora col·laboradora del 17 al 19 de juliol a l'aeroport de Weeze, a Alemanya, per

Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

És una de les més representatives de tots els temps d'ell, de Quevedo, The One and Only. Per rescatar-la hem de viatjar al 2023, Colòmbia, un cop més al Flash Matí, al Flash FM. I de Quevedo, Quevedo, i tiro porque me toca, que està al costat de Nueva Línia, es diu El Golpito.

0: Shakira, que encara continua amb el rotllo de si me critiquen, que fluya.
1: Sí, totalment.
0: Amb ell, això es diu algo tú.
1: Algo tú y algo yo. Espanya és el país amb més calbs masculins del món.
0: Anda.
1: Mira, aproximadament el 44,5% dels seus homes afectats per la pèrdua de cabell, doncs això, estan calbs. I més a prop, en segona posició, hi tenim a Itàlia amb un 44,37%, França també, Estats Units i Alemanya. Aquests són els països amb més, però aquí a Espanya, el pòdium número 1 de calbs. Sí.
0: Està molt bé. Diuen que els calbs...
1: Ui.
0: Tenen facilitat per lligar.
1: Això no és cert.
0: Que sí.
1: A cap de les meves amigues li agraden calbs.
0: Bueno, cap de les meves amigues, sí, clar.
1: Bueno, estem parlant de percentatges, no? Però escolta, que visc els calbs.
0: Sí.
1: I les calbes, que també n'hi han de calbes. Jo tinc 4 pèls al cap.
0: Totalment. Està molt bé.
1: Ah, sí?
0: Està molt bé.
1: I diuen que fregar-li la calba a un cap
0: dona
1: bona sort a les loteries i aquestes coses.
0: Però això pots donar fe, també, o no?
1: No, perquè jo ho he fet i no m'ha tocat.
0: No ha tocat,
1: va. No ha tocat, de moment.
0: Estadísticament, tampoc...
1: La passarem un cul calb.
0: Un cul calb.
1: Perquè hem de parlar d'això, eh? Hi ha molts culs amb molts pèls i culs calbs.
0: I pèls amb pocs... I cap amb pocs pèls i culs amb... Va, és igual.
1: En fi.
0: Demà hi tornarem a les 11, si posa la Clàudia Cifuentes. Gràcies, Gemma de Way, com sempre.
1: A tu, Edgar Manchà, doncs veiem demà.
0: I una abraçada a l'Héctor Ortega, que segueix de vacances.
1: Sí, sí, sí.
0: Adéu!
1: Adéu, adéu! Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: Échate pa' acá.
1: En la graciosa.
2: Efectivament.
1: This is Flash FM. Estem escoltant Flash FM, iniciem nova hora, són les 11 i 4 minuts i arrenquem després el Flash Matí, edició guarronga. Avui han dit unes quantes coses a l'antena que m'he pixat, per cert. També hem fet un pols i tot amb la Gemma, així, bueno, impressionant.
2: Flash.
3: En directe a Flash FM, Claudia Cifuentes.
1: Pols que no polvo, que no és el mateix. Que ho veureu a les xarxes, vale? Perdó. Ha sigut una iniciadora una mica atropellat. Ens quedem per aquí amb Romeo Santos i Prince Royce, aquests aquí és Dardos. Ara sí, benvinguts i benvingudes. Ens deixem de coses rares. Estem a dimecres 13 de maig. Ja estem pràcticament a la meitat del mes i ni ens hem enterat.

0: no hablan mucho.
1: J Balvin, efectivament, des de 2018, amb aquest X, nom que, mira, se suposa que és el nou nom de l'antic Twitter. Aquest aquí, a més, molt ben acompanyat de J Balvin, eh? Ens anem per què en Bad Bunny, va, que ens portarà cap a la seva terra, concretament cap a PR, i en res, per cert, en un parell de setmanes, estarà aquí, a Barcelona.

0: poder del ritme. T'ho diré ben clar. Hi ha un nou cercador d'hotels tan potent que es mereix un espai al Flash Matí. A mimir.com. Així com sona. A mimir.com. Un cercador d'hotels senzill on sempre surt el preu final amb reviews reals amb més d'un milió d'allotjaments a tot el món. I si necessites ajuda, a mimir.com tens atenció personalitzada a les 24 hores. Vols saber on dormiràs molt aviat? Al Flash Matí i a mimir.com t'ho posem fàcil. Flash Matí, de dilluns a divendres de 6 a 11 del matí. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
3: La Universitat Abat Oliba Feu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
0: Flash! Flash FM Andorra.

Muchacha bonita, per aquí ens ho diu Aïsa, RV, FV i Kremli, tots ells que s'ajunten per fer aquest El Muchacha. Per cert, ens donem per aquí amb Cano i Justin Quiles, que ens porten, mira, pràcticament el que és una novetat. Aquesta aquí es diu Olvidar-nos de tu.

0: Sulking, Lola Índigo i RVFV, tots tres juntets per fer aquest d'aquí al seu Casanova. Cançó que recuperem des del 2023. A veure, tothom presta atenció perquè aquí haig d'explicar una cosa important. I és que a Flash FM estem buscant provadors per les festes wrap-up. A veure, què és tot això? Us explico. Mira, podries guanyar fins a 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres. Sí, sí, 1.000 euros. I us preguntarem, a veure, Clàudia, però això com es fa? T'explico, mira. Entra ara a infojobs.net, dona't alta i busca Flash Espai FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits perquè si ets el seleccionat o la seleccionada t'emportaràs 1.000 eurazos per assistir a les festes wrap-up. Tan simple com això. Així és. Infojobs, perquè ells, junt amb nosaltres, en Flash FM, volem que la teva primera feina sigui aquí i, a més, una xulíssima i super ben pagada, eh? Vinga, som-hi, repeteixo perquè t'ho puguis apuntar. Infojobs.net, dona't d'alta i busca Flash Espai FM, provador de festes.
1: FM en la casa. Todo el mundo arriba.
0: Infojobs, clar que sí. Mira, per exemple, a la festa també sonaria aquesta, el Dame de Batllal.

2018. Aquest aquí, azuquita blanca o morena, eh? Ens anem perquè em dimi que tiri Vegas Like Mike, que ja sabeu que el ritme no para. I que ens encanta, mira. Mira, mira, mira, mira que és aquí. Es diu Machina Time. I per suposat que és un honor absolut que tornin a fer un remake de la famosíssima cançó Atlantis.

Aquest aquí és el Bad Bunny, molt ben acompanyat de la veu. De fet, amb aquesta referència a una de les discoteques més importants de tota Llatinoamèrica. Estem parlant de ni més ni menys que Perro Negro, eh? Ens quedem perquè amb Mora i Zetangana, que de fet porten un rotllo totalment diferent. Dubto que ells vulguin sortir de festa. L'únic que volen és intentar oblidar la persona que no poden. Aquesta que es diu Droga. Última.

0: El Tiago, que ens diu per aquí, bombona, em peixo. Mai havia escoltat aquest, aquest piropo. Això sí, produït per Bizarrap, aquesta és la sessió número 48. Mira, ens quedem per aquí amb una notícia important, i és que són els últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Repeteixo, sense collarins, és a dir, entrada i compra lliure. Vine a veure Oques Grasses amb un dels seus últims concerts, mira, que sonen per aquí de fons, també Love of Lesbian, Muscals, Catarres, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume. Tots ells reunits el 16 de maig al Parc del Fòrum. Aquest 16 de maig, o sigui, és a dir, d'aquí, mira, 3 dies, de fet. Més informació i últimes entrades a estrellaDam.com/lafesta150. No desaprofiteu aquesta oportunitat, que és un supercartellàs, també una de les últimes oportunitats per veure Oques Grasses abans que el grup es dissolgui. I, mira, un cartell molt, molt ben pensat. Ens quedem per aquí amb Tini i Ulisses Bueno, va. Que ens presenten una història d'amor. D'aquesta és una miqueta complicada, eh? Sembla ser que són dos amants que no estan destinats a estar junts, o sí? A veure, escoltem la cançó.
1: Esto dice así.

0: ens presenten aquest Forever to Gantel. This is Flash FM. Doncs mira, amb aquesta decidim inaugurar nova hora. Què tal, com esteu? Són les 12:03. Benvinguts i benvingudes de Flash FM. Estàvem escoltant per aquí el seu Forever to Gantel, que ens arribava a principis d'any, concretament al febrer, quan ens presentàvem l'àlbum Por si mañana no estoy. Som-hi, em presento.
1: En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens quedem amb Borratxo, ni Borratxo de fet, que ens et porta el Quevedo. Ah, i per cert, en res, en uns minutets, la següent serà una sorpreseta, no dic més. Oui, ma...

0: Com són els fenòmens socials, eh? Un dia està Justin Bieber cantant aquesta, rememorant aquesta, el Coachella, i a les setmanes després estem tots aquí escoltant-la una altra vegada, i és que amb motius, perquè és un exitàs amb majúscules, ens encanta tornar al 2012 amb aquesta aquí, Beauty and a Beat, que també l'acompanya també la Nicki Minaj, que és un altre tros d'artista, eh? Ens encanta, a mi personalment em posa molt contenta i m'acaba d'alegrar aquest matí. És el torn de Flash i Scream i 31 Fam, que també van pel mateix rotllo. Mira, aquesta aquí ens transporta directament a la infància. Es diu Dorayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: un buit.
1: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
2: Vols aprendre la professió de mestre des de dins de l'escola? Amb el programa d'immersió escolar dels graus d'educació de la Universitat CEU Abat Oliba, podràs participar activament en les activitats de les escoles de la Fundació a Barcelona des de primer. Universitat CEU Abat Oliba. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
3: Atenció! Arriben els dies de màxim estalvi a Mobles La Fàbrica. Aprofita descomptes del 10, 15 o fins al 20% segons l'import de la teva compra. I el millor? Transport i muntatge gratis. Perquè a Mobles La Fàbrica el que ens fa únics és ser diferents. Vine a Mobles La Fàbrica a Andorra, Prat de la Creu 15, sense anar més lluny. O entra a mobleslafabrica.com.
4: A Flash FM tenim el poder del ritme.
5: Flash!
4: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM, ens escoltes perquè t'agrada la festa.
5: Flash!
4: Flash FM, ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM, la que mana.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

Aquesta aquí és la veu de la Batllal, molt i molt ben acompanyada pel Chencho Corleone, amb aquesta aquí que es diu Choque, i que ens portava, mira, a l'àlbum Màscara, que presentava el 6 de març, eh? Àlbum boníssim que, per cert, si no l'heu escoltat, comparteix cançons com, per exemple, La Iniciativa, o jo què sé, Te daré un coro i ja. Bueno, cançons boníssimes. Cançons que, per cert, alguna d'aquestes segur que cau a la festa que farem el Sergi Domènech i jo. A la Festa Major de Tàrrega, aquest divendres, el dia 15 a partir de les 2, a la plaça de les Nacions. Us esperem allà, que tenim moltes ganes de festa.

I amb aquesta cançó Bad Bunny ens dona una lliçó ben important, i és que has d'estar present amb la teva gent abans que aquesta es transformi en una fotografia i sigui lo poca que digui. Mira, aquest és el consell d'avui, dimecres, 13 de maig. Paraules i cançons ben sàvies, per part del Benito. Ens quedem per aquí amb Kid Voodoo i J.C. Reyes, que sembla ser que aquest rotllo el porta diferent. Es diu Me Mareo. En res, per aquí recuperem una de 2012 que sé que us encantarà.

Per aquí tenim a la veu d'Emília, molt ben acompanyada de Luz Mila i també de Zeca, amb aquest mitiquíssim Detrás de l'humor no sé bé que ens presentaven el 2023. A veure, canviem de rotllo i ens posem contentos, emocionats. Per què? Queden els últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Què vol dir entrada sense collarins? Doncs mira, que és de compra lliure, que pots accedir a la pàgina web i comprar-les directament. Tenim per aquí el cartell a Oques Grasses, que seran per aquí de fons. També Love of Lesbian, Mushka, Els Catarres, Ginestar, Els Tiets, 31 Fam i Maria Jaume, tots ells reunits aquest 16 de maig, és a dir, en 3 dies, al Parc del Fòrum, un supercartellàs que ens espera per celebrar la festa del segle i mig d'Estrella d'Am. Més informació i, sobretot, compra d'entrades a estrelladam.com/lafesta150. Espavileu, que molts de vosaltres us havíeu quedat sense i ara... Si no espavileu, també, Que aquesta és la segona i última tanda. Vinga, de mentres per aquí, ens quedem amb Hugel.

Sempre és un gustazo de recuperar per aquí a Plan B amb aquesta cançó que recuperem des del 2015. Bueno, una autèntica meravella. Per cert, ens quedem per aquí amb el bon rotllo de Rusowski. Aquesta aquí es diu Malibu.

Sembla ser que Feita està entrant en l'etapa d'acceptació. Mira, escolta, que s'està acabant, però això no vol dir que no faci menys mal. Aquesta aquí es diu Luna, ens la portava el 2024, i aquesta és com si et clavessin una ganivetada al cor, o sigui, aquesta sí que fa mal. Si estàs en una època una mica rarona emocionalment, aquesta cou. Però ja sabeu que la música ho cura tot, així que us deixo per aquí amb aquesta, va. Camis.

0: Una molt bona elecció que Quevedo hagi decidit fer aquesta cançó, La Graciosa, junt amb Elvis Crespo, un dels reis del mambo. Som-hi, arrenquem nova hora.
1: En La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: This is Flash FM. Clar que sí, de fet, hi ha una frase que diu alguna cosa així com en tu corazón cabe poques persones com La Graciosa, i és que, de fet, La Graciosa és una illa molt petitona, només de 8 quilòmetres, així com el dada del dia. Ara sí, va, arrenquem nova hora i em presento.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Així és, molt bé, ara que ja posem nom a aquesta veu, ens anem per aquí amb Aïssa, RV, FV i Kremli. Ens porten aquesta aquí, que es diu Muchachachachacha. I ja veureu que ara us farà una pregunta.

cites el que diu per aquí a Noel, bueno, li deia a la seva època, a la Karol G, quan encara eren parella, perquè ens remuntem al 2018, eh? Aquesta aquí és una col·labo que té junt amb el Tekashi 69. Això va ser més o menys l'època en la que els dos van entrar a la presó. Un sortia, l'altre entrava, bueno, caos total. Ens quedem per aquí amb K-Pop Demon Hunters. Bueno, de fet, K-Pop Demon Hunters és el nom de la pel·lícula. El grup que canta això és Huntrix. I aquesta és la banda sonora de la pel·lícula que, sens dubte, va ser guardonada el 2025. Això d'aquí és un èxit, és a nivell mundial, ni més ni menys.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020. Em sento guapa.
2: I jo em sento guapo.
1: Jo confio el meu pentinat a l'Essalon.
3: I jo també.
1: L'Essalon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. L'Essalon.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al bar a Mars.
4: Un bon bacallà al Pil-Pil.
5: No el demanis al bar a Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del bar a Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al bar a Mars.
6: Gastrobar bar a Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 834040. 834040. Lloga a Planxisteria Delfín.

i molta tralla per part de Dimitri Vegas, Like Mike, amb aquest Machina Time, per cert. Mira, us vinc a parlar d'un festival, i és que JC Reyes, també Luar la R, i més noms que no paren de sumar, estaran pròximament en el Mediterrània Fest, eh? Mira, per exemple, Mike Towers, en una de les úniques dues dates de Catalunya. Però és que no només això, sinó perquè hi ha diversos ambients. Per exemple, Pintorello, Amígdala, Relajadita també en un B2B amb Gea, o jo què sé, Toxic Machinery, Trim Winson, Mom DJ, inclús Pastis, Escudero, Buenri, o sigui, és a dir, aquí hi ha una miqueta de per tots, eh? Tota l'energia de Masia amb els seus residents i també, doncs mira, una miqueta, toma ja, això! Tota l'energia de Masia amb els seus residents i també una miqueta de reggaeton, és a dir, tot el que som aquí a Flash FM. A més, també com a sorpresa també tenim els DJs de la casa, el Sergio Domena i l'Héctor Ortega actuen al Mediterrània Festival. Apunteu-vos la data, eh? 1 d'agost a Roses. Avui a les 8 del vespre surten 500 entrades a 55 euros, que és preu reduït. Així que espavileu, mediterraniafest.es. Ja sabeu, com sempre, Flash FM, emissora oficial. Ja us he explicat, que després us dic que no.

Spike Towers al Miquel Torres, si féssim la traducció al català. Que es pensa que no ens adonem del que realment significa el la-la-la que cantava tan lliurement el 2023, eh? No cal que l'expliqui per aquí per la ràdio, però ja us ho podeu imaginar. Contingut explícit més 18. Va, que ens quedem per aquí amb Young Sister i creiem-li que tampoc es queden curts. Aquest d'aquí es diu Culo, i ja us podeu imaginar per què.

moment estàvem escoltant El Culo i ara passem a Buri, que el mateix però en anglès, mira, aquesta vegada, però de fer tan gana, i Becky G, aquests dos que mira, que ens transporten directament al 2018, que per cert, això d'aquí se'n parla poc, però és un temazo majúscules, eh? Aquest d'aquí del Buri, Buri, Buri, Buri. Vinga, ens movem cap a una batxateta, aquesta de Romeo Santos i Prince Royce.

Ni una, ni dos, ni tres mil coses és la que ens porta per aquí Lola Índigo i Manuel Turizo amb aquesta col·labo. Ens anem amb les tres supernenes. I us preguntareu, a veure, Clàudia, qui són? Doncs mira, Emília, Tini, Nick i Nicola, que és aquí es diu Blackout.

Mira, aquest aquí era... Quevedo, molt ben acompanyat de Mike Towers, eh? Que, per cert, parlant de Mike Towers, és un dels protagonistes d'aquest estiu perquè arriba la 8a edició del Cher Festival amb els artistes més forts del moment, eh? Mike Towers, com ja he comentat, per exemple, també Omar Cuz, De La Fuente, que De La Fuente habitualment no fa gaires concerts, també Davey, De La Rose, de RVFV, Jan Block i molts més. Apunteu-vos la data, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona, arriba el Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. El cartell potent, eh? Bé fort. Queden poques entrades, així que aconsegueix la teva a xerfestival.org. Com sempre, Flash FM, emissora oficial d'aquest festival, i com ja sabeu i com ja he repetit, queden poques entrades, així que aconsegueix la teva a xerfestival.org. Temazos com aquests, eh? Ara els escoltarem en directe. Perfecte. Vinga, ens anem per aquí amb Bizarrap, Vida de Yankee, que ens porten la seva Bizarrap Session número 0.

0: HFM. Flash informatiu.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. La manca de controls sistemàtics de la CAS sobre les pensions d'invalidesa compatibles amb una activitat laboral va acabar derivant en un procés de regularització que va incloure el retorn de diners a part dels afectats. Després que la llei del pressupost del 2024 establís un termini de 6 mesos per reclamar les quantitats no percebudes, concretament 37 de les 49 persones afectades van presentar la demanda. Durant el 2025, la Para Pública va retornar un total de 338.000 euros. La situació es va originar perquè durant anys no es van aplicar els controls previstos a la legislació de la Seguretat Social. I mentrestant, la Unió Sindical d'Andorra ha impulsat una nova branca sindical destinada específicament, precisament, als treballadors de la CAS. L'objectiu és reforçar la defensa dels drets laborals, socials i professionals del personal de la Para Pública davant d'un escenari marcat pels canvis interns i l'augment de les exigències sobre els serveis públics essencials. Altres temes. El Comú d'Andorra la Vella ha aprovat l'atorgament de subvencions per activitats culturals que es duran a terme aquest any. En total es reparteixen prop de 50.000 euros entre 13 iniciatives promogudes per entitats, associacions i particulars vinculats a la vida cultural de la capital. L'aportació més elevada és per l'agrupació sardanista andorrana, que rebrà 18.000 euros destinat a la ballada d'estiu i l'aplec de la sardana. Altres temes, familiars i amics del desaparegut Carlos Manuel Miguel Chozo es van concentrar ahir per recordar el resident mort en un accident de trànsit a Oliola el passat octubre, coincidint amb el dia que hauria complert 37 anys. Durant l'acte, els assistents van reclamar un enduriment de les penes en accidents relacionats amb el consum d'alcohol i drogues. La família denuncia que 7 mesos després del sinistre, el conductor implicat continua fent vida normal mentre ells segueixen afrontant la pèrdua del jove instructor de balls llatins. I Govern ha destinat més de 13.000 euros a sufragar el servei especial d'autobús entre l'Hospitalet i Andorra, habilitat durant el tall de la RN20. L'ajut cobreix els trajectes efectuats entre el 14 de febrer i el 8 de març, període en què es van posar en marxa autobusos llançadora gratuïts per reduir les afectacions derivades en l'esllavissada que va irrompre l'accés per carretera des de França.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
4: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
4: Un bon bacallà al pil-pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
5: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Bizarrap produint aquesta sessió d'aquí. La número 58, que s'escolta a fons per aquí, la Young Miko. Ens anem per aquí amb Bele, Quevedo i Obi on the Drums. Ens porten al Yo i Tu.

Mike Towers i Benny Blanco. Els tenim per aquí, ben juntets amb aquesta col·labo que es diu De Gènere. Som-hi, i ens anem amb una d'aquí que estic seguríssima que la coneixeu. Aquesta aquí es diu Jamaican, però vosaltres la sabeu per Bam Bam.

Has de recuperar aquesta del 2019, un remix d'aquests carregadets de gent amb l'Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i, per suposat, Ozuna, que és la veu principal d'aquest Baila, Baila, Baila, el remix. Ens quedem per aquí amb Juan Magan i Omar Montes, que també han decidit transportar-nos cap al passat, concretament cap a principis de 2010, aproximadament, amb aquest Ayer la vi, que aquesta vegada, però, edició 2026, inclou la veu d'Omar Montes.

Aquests dos individualment són boníssims, doncs imagineu-vos si fan una col·labo. Aquesta que es diu Què passaria? Que, per cert, us vinc a explicar una cosa important. Aplaudiments. Mira, són els últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am. Últims dies, de fet, perquè és aquest dissabte. Vine a veure Oques Grasses en un dels seus últims concerts abans de fi de gira. Mira, que sonen per aquí de fons. També Love of Lesbian, Mushka, Els Catarras, Ginestà, Tietz, 31 Fam i Maria Jaume, tots ells reunits en un mateix cartellàs aquest 16 de maig al Parc del Fòrum, que no és poca cosa, és una molt bona manera de celebrar el segle i mig d'Estrella d'Am. Més informació i sobretot compra d'entrades a estrelladam.com/lafesta150. Jo tinc les meves, Jo tinc les meves, ens veiem aquest 16 de maig, aquest dissabte, al Parc del Fòrum, però bueno, us aviso, queden les últimetes, estan a punt d'esgotar-se, així que jo m'ho pensaria, És un molt bon planasso. Per cert, estem parlant d'Estrella d'Am i ara per aquí es passa 5 estrelles. De Mike Towers, Aquest és qui li posa la veu. I com a productor, Obi on the drums.

0: Doncs mira, dintre de les Illes Canàries trobem aquesta aquí, la Graciosa, eh? És una illa molt, molt petitona.
1: En la Graciosa la vida és més sabrosa. This
0: is Flash FM. Es diu que té uns 8 quilòmetres, tot i que en general el perímetre són 30, eh? Però vamos, petitona, petitona. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes de Flash FM. Iniciem nova hora i ho fem molt ben acompanyats de Quevedo i també d'Elvis Crespo.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Molt bé, i ja sabeu que Quevedo està al top de totes les llistes últimament, així que també li toca una altra vegada ahir. Aquest aquí és Ni Borracho.

aquesta cançó de Henry Méndez que ens regalava i es diu Mi Reina. Cançó d'aquestes que, mira, que t'animen rapidíssim i més ara, que és pràcticament hora de mitjada. Són... passa un quart de les 3. Tornem al passat en certa manera, perquè per aquí tenim Camins, Somnis i Promeses de Sopa, Su i Mon DJ. Ens porten aquesta versió millorada 2026.

0: poder del ritme.
1: Tens un màster en festa i encara ho fas per amor a l'art? Vinga, va! Espavila, perquè InfoJobs té oberta l'oferta més bèstia de l'any. Entra a InfoJobs des de la web o l'app, busca Flash FM separat i la veuràs. Apunta't a provador de festes. Sí, això existeix. Si et seleccionem, 1.000 abraços per anar de festa a la Wrap-Up. Així, tal qual. Entra a infojobs.net, dona-t'hi d'alta i inscriu-t'hi. InfoJobs, aquí es comença fort. Andorra. Flash FM. 93.8. Yeah!
2: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
3: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
2: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
3: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
2: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
4: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
7: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
8: Què diu, jefe d'equipo?
9: Hola, hola.
10: Bona tarda, Sergi.
9: Bona tarda, Fly.
0: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... El programa de les tardes de Flash FM.
11: Flash!

Mora i de la Rose, que s'ajunten per fer aquesta cançó tan romàntica que es diu Aurora, i ens portaven, doncs mira, a principis d'any, amb el seu Lo mismo de siempre. És el torn de Mike Towers i Quevedo, a veure si així aconseguim mantenir aquest solete que tenim.

Aquesta que era la veu de This Is, i també molt ben acompanyat a Juan Magana amb aquesta cançó mitiquíssima, icònica, d'aquí. Flash! Ens anem perquè em Dimitri Vegas Like Mike, va. Que tenen ganes de ritme de festa, igual que nosaltres, eh? Que, per cert, el Sergi Domènech i jo estarem a la plaça de les Nacions a Tàrrega aquest divendres repartint molta

Doncs mira, aquest aquí és el Russian, molt ben acompanyat també de la veu de Rau Alejandro. Aquests dos no és la primera col·labo que fan, eh? De fet, totes les que treuen són exitassos total. Flash! És el torn de Batllalba, que ens porta aquest aquí, el seu Dummy.

Home, doncs qui no vol veure només bitllets a 100, jo? Jo em canviaria amb la Rosalia perfectament, eh? Jo no li diria que no. Vinga, ens estem acostant al final de l'hora de les 4, això només vol dir que arrenca l'interactuar abans, però la Morocha, un petonàs.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Hey, què tal, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Amb aquesta molt bona cançó de Jay Wheeler, es diu De Lejitos. Cuidadín, eh?

0: Un molt bon tema que posiciona un cop més allà on es mereix a l'Star System Mundial, Jay Wheeler, i aquest tema que es diu de Lejitos posa en marxa una nova edició, una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Què tal? Com esteu? Bona tarda! Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa 150 anys d'Estrella d'Am. Pots veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Muscals, Catarra, Ginestat i ets 31 Fam i Maria Jaume. La data, el 16 de maig. A tocar pràcticament. Al Parc del Fòrum. Més informació a estrelladam.com/lafesta150. És Clàudia Cifuentes qui marxa. Salutacions en Domènec. 4 hores de ràdio, com sempre, a la carta, a través de les vostres peticions i dedicatòries, que aquesta setmana, com més, tenen premi. Hem recuperat el que sabem que us agrada i van molt buscades. Les samarretes de Flash FM. Tinc unes quantes més per posar-vos a la vostra disposició si voleu ser partícips de la nostra crida i ser partícips del programa donant-li el ritme que ens caracteritza. Per cert, salutacions en Domènec, eh? Molt benvinguts. No ho havia dit tampoc.
1: Esto no tiene perdón de Dios, ¿eh?
0: No lo tiene. Ell interactua, diu, aquí, des de Sant Celoni, tornem ara mateix d'un escape room. No hem aconseguit sortir a temps perquè el nostre amic Biel tenia una pista guardada a la butxaca tota l'estona. Hòstia, jo no he anat mai a aquestes mandangues. Està bé o què? Sí, no? Segur que sí. Que podries posar Me Porto Bonito del Bad Bunny, dedicada a ell, que encara diu que no ha sigut culpa seva. Moltes gràcies, Flash. No,

0: posa Baby Reixa, que sap perfectament el que es fa, eh?
1: Bona tarda, Sergi, què tal, xato? Mira, pues res, de camí cap a Tortosa, que portem quilòmetres avui, eh? Algun deu xer. A veure si me pots posar la cançó aquesta de David Guetta, l'última que ha sortit, no és la Baby Reixa. Me'n recordo que és un temazo, una remasterització. D'aquestes, guau, un temazo, eh? Check. A veure si me la pots posar, guapo. Vale, vinga, bona tarda, xato.
0: Vinga, no, que vagi molt bé. Vagi
1: bé.
0: Igualment,
1: adéu. I la Mònica, que ara mateix està treballant, la meva dona.
0: Està bé.
1: Vinga, gràcies.
0: Vinga, saludada, que algú ha de treballar per aixecar aquest país, hombre. Havia de ser la teva dona, en aquest cas, eh? Bona, Sergi, sóc la Marta, des de Barcelona, estic sortint de la feina i posant com cada tarda l'Interactua en directe. És el meu moment preferit de la tarda. Doncs celebrem que sigui així. Moltíssimes gràcies per les teves paraules. Diu, bon Provenza de Karol G. Gràcies.

0: música electrònica es diu Peruca Bill.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Torna la setmana d'internet del Cort Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
3: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
2: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
4: I tu que deies que això de tenir fills no era per a tu? I mira't ara, de camí a una altra festa infantil. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
5: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
4: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Ets curiós, valent i busques sempre la veritat? Amb el grau en periodisme de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs periodisme de dades. Viuràs experiències reals en mitjans de comunicació, en l'edició d'un diari digital o en la creació d'un podcast. Demà seràs tu qui expliqui la realitat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
7: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
8: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
7: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
9: Les millors braves d'Andorra?
10: No vagis al Barra Mars.
9: Un bon bacallà al Pil-Pil.
10: No el demanis al Barra Mars.
9: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
10: Oblida tant del Barra Mars.
9: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
10: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
9: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
11: Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre! L'entrat a l'últim segon!
12: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
13: 86-22-88.
14: Departament comercial del Grup Flash Andorra.

0: Bonita muchacha, muchacha, bonito de cuerpo. Hola, Sergi, sóc la Marina. Com està la Marina aquesta tarda? Bé? Tot bé? Tot correcte? Sí? Jo que m'alegro. Jo des de Vic t'escric des del cotxe amb la meva mare tornant a l'Ikea, ens explica. Bueno, quina meravella, eh? Uf! Podria demanar... Jo un dia em vaig perdre a l'Ikea. Sí? T'ho dic en sèrio. Vaig haver d'encendre'm un piti perquè em fessin fora. Si no, no ho trobava a la sortida. Diu, voldríem demanar muchacha. Diu, fa dies que la portem enganxadíssima i no parem de cantar-la. Se la dediquem al meu germà petit, Eric, que està estudiant de valent pels exàmens. Per cert, cada tarda us escoltem a la ràdio i el viatge se'ns fa molt més curt. Moltes gràcies. Doncs vinga, a vosaltres, per no només escoltar-nos, sinó també per fer-nos arribar aquest missatge i demanar-nos aquesta cançó que molta gent, evidentment, com vosaltres, ens demana també cada tarda i sabem que li agrada. Muchacha! Que tonteria, eh? 3 minuts per 4:45 d'aquesta tarda. Encara no m'heu demanat cap de les tantes samarretes del marxandatge de Flash FM que tinc per regalar-vos, però ho podeu fer perfectament, eh? El cas, per exemple, aquests. Oye, me pones muchacha y me regalas una camisetilla o qué? I ja està, ho arreglem ràpid, això, no hi ha problema. El WhatsApp de l'Interactu, el 628-060513. Aquí tenim per aquí, hola.
1: Buenas tardes, Sergi, máquina, ¿qué pasa?
0: ¿Qué pasa, tío?
1: Estoy ahí con mi compañera Lola, que lamentando el caso de mi último día con ella, porque, bueno, me cambio de trabajo y eso. Y quería que nos pusieras tres opciones, ¿vale? Deseo de J.C. Reyes, Ginza de J Balvin Man o 6AM de Farruko y J Balvin. Bueno, lo dejo en tus manos, Sergio.
0: Venga, pues me lo has puesto muy fácil.
1: Un abrazo, cuídate mucho. Que voy a venir el día. Venga, flasheros, a tope.
0: Remember reggaetón, Balvin 2015. Si necesitas reggaetón, ¿verdad?

0: Sergi, sóc la Júlia, des de Gran Lluís. Cric mentre espero la meva amiga Carla fora de l'Acadèmia d'Anglès. Voldria demanar que passi a la Jorgaki perquè ens té obsessionades des de tota la vida. Se la dedico especialment a ella, que porta una temporada bastant estressada. Merci per fer les tardes molt més divertides. Diu, no tindràs una samarreta de Flash & Hack per regalar-nos? Doncs mira, sí. La tinc especialment per tu, a veure si li alegrem una mica la vida. I li canviem el karma a la teva amiga Carla, que deu parlar, jo crec, un anglès, això espero, d'allò més fluid, no? Si està anant a l'Acadèmia, no li faltaria. Bueno, capa, Ale Jorgaki, que es van coronar amb aquesta cançó, van intentar-ho amb alguna que altra, però no, sembla que no, Sembla que s'hauran d'esmerar una mica més, va. Aquest cap de setmana serà una cançó estrella, evidentment, a les múltiples sessions de Flash & Fame. Una d'elles a la Festa Major de Tàrrega, a la plaça de les Nacions. Allà us espero, puntuals a la cita, posant-vos musiqueta, regalant-vos marxandatge i passant-ho bé amb la companya Clàudia Cifuentes. No us ho perdeu. Hola!
1: Bon dia, Flash!
0: Hola, hola!
1: Soc la Mia, la Vera Franca del Penedès, i vull la cançó de la Villa. Gràcies!
0: A tu! A tu! One more.

0: Romanticota fins a les tranques, eh? Hola, Sergi, sóc la Mireia des de Figueres. T'escric des del tren tornant de Barcelona. Vull demanar-te Dardos perquè és literalment la banda sonora d'aquest estiu. Bueno, és probable, eh? La fent assalla pràcticament a tocar. Diu, se la dedico al meu nòvio, Martí, que està treballant de monitor de casal i cada tarda em diu que posa Flash FM mentre els nens preparen activitats. Bueno, molt bé, fantàstic. Aquí cada uno con lo suyo, eh? Que vagi molt bé. I aquests dos també. Sí, efectivament. Els Dardos Boys, els creadors d'aquesta cançó, que ja són sobradament coneguts per d'altres temes en solitari. Romeo Santos i Prince Royce. Qui tenim per aquí? Hola, hola.
1: Hola. La Domena te passa trap. Jo de Sant Cugat i avui em volia que posés la Marina està morena.
0: Molt bé.
1: Vinga, te la dic a tu, a totes les fraseres i totes les fraseres. Vinga, jefe d'equipo, que ja estem a mitjana de setmana.
0: Sí.
1: Que ja interactua, que estem a tope.
0: A tope.
1: Bona tarda i fins demà. Adéu.
0: I més a tope amb aquesta cançó que ens demanes. La Marina, com està? Suau.

Flash FM. L'única emissora que tenim amb la denominació d'origen del ritme. És una denominació que ens hem inventat només per fer aquest espai. Flash FM. Són

0: ens està col·locant els seus temes, Mister Quevedo. És un no parar d'èxits, un real altre, tots molt ben parits i molt variats, cosa que és el que es busca, evidentment. Aquesta amb Elvis Crespo, sobradament conegut per altres importants èxits i per un recorregut també que tela. Aquesta es diu La Graciosa. Ho tingueu clar, ok? Bueno, sabreu que amb el carnet jove teniu un munt d'avantatges i promocions. Doncs aquesta setmana hi ha plans molt top amb descompte. Per començar, si t'agrada el còmic, tens 2 euros de descompte pel 44è Còmic Barcelona, amb entrades des de només 8 euros. Si vols espectacle dels grossos, curiós, Cirque du Soleil també entra en joc amb tarifes especials en diverses categories d'entrada. Si ets creatiu, no et pot perdre el Handmade Festival Barcelona. Tens entrada VIP gratuïta amb el carnet jove. També pots viure l'espectacle dels Harlem Globetrotters amb un 10% de descompte en les entrades. I si t'apassiona el cinema, al Docs Barcelona tens 1 euro de descompte en cada entrada. Si encara no tens el carnet jove, fes-te'l en format digital. carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa l'app Carnet Jove Cat, registra-t'hi i podràs començar a gaudir de descomptes. Així tindràs sempre, a més, el teu carnet digital al teu telèfon mòbil. És del que es tracta, tenir-ho sempre més a mà, potser impossible, pel que pugui ser. Va, 628-06-05-13. El que tinc també per vosaltres són samarretes del marxandatge de Flash FM a Gogó. Aquesta tarda, si les voleu aconseguir, demaneu-me, dediqueu, si voleu, qualsevol de les tantes cançons que teniu disponibles al WhatsApp de l'Interactua. Esperem el vostre text o nota de veu, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Ens diuen hola, Interactua, sóc el David des de Lleida. Vull escoltar Dos Amantes de Tini, se la dedico a la meva germana gran, la Maria. Diu, avui ha signat el contracte del seu primer pis i està super emocionada. No m'estranya, bueno, tot el que això representa. Sé que us escolta sempre mentre condueix, així que li farà molta il·lusió escoltar aquest missatge. Una abraçada, Sergi.
2: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así. Ellos...

0: Saben perfectament.
1: Una cançó que es diu Muchacha. I se la dediquem a la Laia Nicolàs. I si pot ser, la cançó per les 5 i quart. Adeu, placerus!
0: Adeu, simpàtiques! Hem quadrat l'hora i tot, eh? També us dic que és casualitat. Aquí no s'havia fet mai. Que vagi molt bé. 628-060-513. Va, afanyeu-vos. És un molt bon moment per demanar-hi la vostra. 628-060-513. 628-060-513. Dormiu amb aquest número, eh? Desperto a les nits, 6-8. Ai! Demaneu, dediqueu les cançons a la carta a través del programa que precisament va d'això i que us acompanya una tarda més fins a les 8 i que us recomana no perdre-ho sense anar més lluny. La festa major de maig a Mollerussa, aquest divendres, la presència, entre molts altres, del Jaume Riu i del

Miquel González, al seu pavelló, pavelló Pla d'Urgell, no us ho perdeu. Tinc samarretes, de Flash FM, i crec que encara no he regalat cap, no? Bueno, doncs vinga, potser no ho he donat, les començo a regalar totes una rere l'altra, Vinga. Hola, Interactua, què tal? Som la Judit i la Carla, des de Banyoles. Estem anant a buscar una amiga a l'aeroport després de 6 mesos d'Erasmus. No te digo nada, te lo digo todo, Diu, ens encantaria escoltar La Plena. Diu, és la cançó que més he encantat aquest any juntes. Se la dediquem a la Berta, que segurament estarà aterrant ara mateix a l'aeroport de Barcelona. Moltes gràcies. Doncs La Plena d'un trident. Vele, Westcoat, Obi on the drums.

0: Toni, que es diu Peruca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: La teva mare sempre té raó.
3: Em compro un cotxe nou?
4: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
2: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
5: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
6: Doncs tant com vulgui bussejar.
5: Genial. I quant d'oxigen queda?
6: El que vulgui, també.
5: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
6: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
5: I quants de cetacis?
6: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
7: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense l'Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 102 milions d'euros. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
10: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
11: Compte amb la casa que tenen. Entrem.
12: Compte amb l'alarma que tenen.
11: Doncs no hi entrem.
13: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
15: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
0: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
15: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
0: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials. Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per
16: a tothom. Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
17: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
16: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
17: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
2: T'apassionen la comunicació, la innovació en continguts i els nous mitjans digitals? T'agradaria definir les estratègies de la comunicació del futur? Amb el grau en Comunicació i Creació de Continguts Digitals de la Universitat CEU Abat Oliva, avui t'endinsaràs en el nou panorama mediàtic. Demà destacaràs els mitjans. Canvia el teu present. Crea el teu futur. Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
18: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
2: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
19: La que manda.

0: No, la cantarella d'allò més popular en un curt espai de temps, perquè és molt recent, però ja s'encomana i s'ha contagiat de forma espectacular, eh? Bona tarda, Sergi, sóc el Pol, des de Manresa, i avui voldria la cançó del Ni Borratxo. Se la dedico a la meva millor amiga, es diu Gina. Diu, avui està passant un dia bastant complicat i sé que aquesta cançó li puja sempre a l'ànim. Merci per fer companyia cada tarda mentre anem amunt i avall amb el cotxe, diu. Ens podries regalar una samarreta de Flash FM? Bona pregunta. La meva resposta és sí. Vale? Si això li alegra també una miqueta més contentament amb el Ni Borratxo a la tarda a la Gina, estaré encantat de fer-ho. Vale? De seguida prenc les dades, aquesta samarreta de Flash FM que ja té en aquest cas algun altre propietari entre l'audiència del Interactuar. Estem de tornada després de la pausa de rigor.
1: Hola, Sergi, soy Pili de Lleida.
0: Hello.
1: Tengo la voz un poco tocada.
0: Vaya por Dios.
1: Hoy me gustaría que me pusieras la del meu ángel. Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen día y hasta mañana. Adiós.
0: No ho hem notat, però bueno, si tu dius, ens ho creiem, eh? Cuida't aquesta veu, eh? Estiu 22 la té força ben cuidada, ho demostra a través d'aquesta potència en el meu àngel. Des que has entès

0: Se necesita, se necesita. Ens ho explica Mora i Setangana.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina d'Igualada. Però si em vas posar la cançó de Droga i em regales una samarreta sin dents. Vinga, que vagi bé.
0: Ben provats. Una abraçada, igualment. Aquest estiu arriba la 8a edició del Jet Festival amb els artistes més forts del moment. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, David, De La Rose, RV, FV, Jan Block i molts més. Els dies 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Cher Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona, el cartell més potent, sense cap mena de dubte. Queden poques entrades. Aconsegueix la teva a cherfestival.org, Flash FM, emissora oficial. Ayer la vi. Avui he vist molta penya, eh? A la plaça de Catalunya, al Fan Fest. A la trobada prèvia al campionat de MotoGP de Montmeló aquest cap de setmana. He estat punxant una estona allà, hòstia. No, ens agrada la festeta, eh, xavales? Mare de Déu. Just abans de començar el programa. De fet, he començat el programa de pur miracle, ja també us ho dic. Hola, Sergi, sóc en Kevin. Diu, em podries posar alguna cançó de Old School? Moltíssimes gràcies, que he fet equipo. Bueno, en fi. I què és el que et busco ara? A veure, semi-old school, eh? Tampoc anirem molt enrere, perquè... Ah, mira, Plan B, si et sembla bé, i aquesta.

0: Ens diuen hola, Sergi, aquí la Marta des de Castelldefels. T'escric des de la feina d'amagat. Ens poses la nova cançó del Cano amb el Justin Quiles. Se la dedico a totes les meves companyes de l'oficina que cada tarda posem Flash FM i acabem cantant més que treballant. Doncs Justin Quiles i l'altre, sí, efectivament, Olvidarnos de Todo, Cano, que va ser el, el cèlebre creador de frases com se ponen las Nike, se ponen las Nike, eh? Mare de Déu, un fenomen. Això no està a l'alçada de qualsevol, eh? Qualquiera no lo hace. Bé, estem pràcticament a les portes de les 6 de la tarda. Demà una nova cita també enrere la cabina de la gent de la UPC de Terrassa. Estarem a la seva setmana cultural, més concretament a la plaça del campus, a partir de 2 de 9, posant musiqueta i liant la traca. Que és el que bàsicament sabem fer i ens agrada. Vale. Serà un luxe estar amb tota aquesta bona pila d'estudiants amb ganes de festa.
1: Bona tarda, Flash. Som Carles de Granada i altres. Avui et voldria demanar la cançó de Malibu.
0: Sí.
1: Moltes gràcies i fins demà. Adéu.
0: Adéu i que vagi molt bé. Rusowski continua fent l'agost amb aquesta cançó.

0: Un bon ballenato a càrrec de Shakira i Bele, que han fet molt bon tàndem a través d'aquesta cançó, que es diu Algo Tu, que posa en marxa la tercera hora Interactua, aquí a Flash FM. Som-hi, som-hi, som-hi! Últims dies per aconseguir la teva entrada sense collarins per la festa dels 150 anys d'estrella de Mega Calzón Quita. Vámonos. Vine a veure a Oques Grasses, Love of Lesbian, Musk, Els Catarres, Inestat, i ets 31 Fam i Maria Jaume. Aquest 16 de maig, al Parc del Fòrum. Informació a estrelladam.com/lafesta150. I molt més Interactua. Soy Ritme a la Carta, arribat des de tots els punts del planeta, gràcies a la nostra estimadíssima i essencial audiència per fer-lo possible.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Essencials també cada tarda les nostres estimades Marina i Ángeles des de Sabadell. Diu, hoy nos gustaría pedirte It Goes Like Nana de Oh, Peggy Go. Molt bé. Per a ti, per a Pili de Lleida, Laura de l'Ametlla i Jordi de Sant Cugat. Muchas gracias, Sergi. Recuperem aquest mega hit mundial perquè ho va ser de Peggy Go. Va fer aquest i va desaparèixer, no sé. Va anar molt bé. Déu, ja veuré el cuento, ja.

volem que ens posis tu a Cinta Relsi, se la dediquem a la nostra amiga Laia, que avui fa 19 anys i està flipant perquè diu que no ens atrevim a enviar-te el missatge per felicitar-la en directe. Home, què vol dir que no? Clar

0: escoltes l'Interactua. Torna Mediterrània Festival, el gran esdeveniment musical de la Costa Brava. L'1 d'agost, Roses omplirà la pista d'estrelles. Mike Towers en una de les dues úniques dates a Catalunya. JC Reyes, Winson i Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJ residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Entrades a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Jo per lladre faig saltar l'alarma.
3: Sí.
2: Però si jo fos una mascota, no?
3: No.
2: I tu creus que si jo em poso un...
3: No.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també la noten ells. Amb el servei Pet Ready, les mascotes no fan saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Blanco de verano, Don Simón.
9: Blanco de verano, Don Simón.
8: Nou blanco de verano, Don Simón.
10: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
11: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva...

0: 8.
1: Haig de fer la comptabilitat de l'empresa, posar al dia els llibres, els registres comptables, gestionar els impostos... No sé ni per on començar.
2: Estigues tranquil. Truca a Elite Comptabilitat al 36 88 96.
3: Ho fem fàcil perquè el teu dia a dia també sigui fàcil. 36 88 96. Som Elite Comptabilitat. La teva comptabilitat al dia a partir de 99 euros. Posa't en contacte amb nosaltres. elitecomptabilitat.com.
4: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
5: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
4: Ens pots trucar al 759 908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
6: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
7: Ah, no? I com us ho heu fet?
6: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
7: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
8: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86-22-88. 86-22-88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Això és Flash. Flash.
1: Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

0: bon rotllo que transmet aquesta i altres tantes cançons del nou disc de Quevedo.
1: Buenas tardes. Os quería pedir la canción de Quevedo, La Graciosa. Se la dedico a mis amores, que los quiero un montón, montón. A mi maridito, a mi hijita y a mi hijito.
0: Oh,
1: que los quiero un montón. Que tengáis una buena tarde, un besito.
0: De moment la cosa va bé, un petonet ben gran. Molt interessant el teu missatge, i tant que sí. Viva l'amor. I aquesta cançó, que com el seu propi títol indica, és graciosa, és graciosa. Una altra de Quevedo, que s'apunta un tanto. 5 minuts per 2:15 en punt de 7. Diuen, hola, Sergi, sóc el Ferran des de Rubí. Vull escoltar La Morotxa, del Luc Ras. Se la dedico, diu, al meu avi. És de les cançons que poseu sovint aquí a Flash FM, que ens agrada a tots dos. Per cert, ens regalaries una samarreta, porfa? Doncs vinga, sí, una samarreta per vosaltres. Ja la compartireu com considereu més oportuna en la història. El que sí faré tot seguit és apuntar-vos les dades. Una abraçada ben forta, va, la casa per la finestra avui.

0: Ayer la vi bailando, bailando por ahí. Bona tarda, interactua. Soc la Lucía de Mataró. Estem a casa de la meva germana i la meva mare. Tenim Flash FM, voldríem... Ayer la vi del Juan Magán i Omar Montes va dedicar al meu pare. Diu que avui treballa de nit i segur que ens està escoltant ara mateix des del camió. Moltes gràcies. Doncs vinga, salutació a distància des de l'interactua, dedicant aquesta interessant cançó, aquesta interessant versió d'un clàssic de l'electro latino del propi Juan Magán amb un Omar Montes que està platòric, eh? De fet, ho ha tornat a fer. És viral una altra entrevista on afirma dir que la madre, su madre, se ha quedado embarazada del padre la minja mal. Però, textualment, eh? És espectacular, aquest noi. Hola, qui més?
1: Ei, Sergi, molt bona tarda. Mira, a veure si em pots posar avui que estem a meitat de setmana la de la capital de Mantauets.
0: Sí.
1: Se la dedico a la meva dona, que la defineix la cançó. I a veure si em toca la samarreta aquesta, que mai l'he vist, mai l'he tingut, i a veure si quin soc, i em toca. Maco, simpaticot, gràcies.
0: No es mereixen, a tu sempre pel teu missatge. Bona cançó aquesta del Palmarès, de Mike Towers, baby. Aquesta ha marcat molt la diferència.

0: Matxata per anar avançant al llarg d'aquesta tarda.
1: Bona tarda, Flagellins. Voldríem la cançó de Verdos. I som Arnau i Martí. Volem esta cançó perquè ens dona ànims.
0: Molt bé.
1: Per l'entreno. Acabem de sortir del col·le. Vamos, jefe!
0: Dos simpaticons que volien la cançó de Dardos. La posem encantadíssims. Un petonet ben gran i que vagi molt bé l'entreno. Aquest estiu arriba la 8a edició del Surf Festival, que es diu ràpid, eh? 8 edicions. El festival amb més artistes i més potents del moment. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, David, De La Rose, RV, FV, Jan Block i molts més. No te'ls acabes. 24 i 25 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona. Surf Festival, el festival de música urbana pels joves de Barcelona. Per a mi, el cartell més potent t'espera i per això queden poques entrades. Aconsegueix la teva a sharefestival.org, la GFM emissora oficial. Hola, Sergi, som l'Hugo i en Christian des de Cornellà. Tornem del gym i necessitem una miqueta de marxeta. Ens podries posar d'orellakis? La dediquem al nostre amic Kevin, que avui ens ha fallat a la sala de màquines. Moltes gràcies.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: El tardeo més famós de la ràdio.

escoltes a tothom la ràdio que escoltes. Flash FM, ets dels nostres. Flash FM. Flash FM, són les 7.

0: que està inclosa dins del nou disc de la Baggia, és Checho Corleone qui l'acompanya i aquesta cançó que es diu Choque. Engeguem la quarta i última hora d'Interactuar, recordant busca a Flash FM, estem buscant provadors per les festes Wrap Up. Podries guanyar 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres, tal com ho sents. 1.000 euros! Entra a infojobs.net, això d'entrada. Dona't d'alta i busca Flash FM. Inscriu-te a l'oferta de provador de festes i creu els dits. Si ets el seleccionat, t'emportaràs 1.000 euraços per assistir a les festes Flash FM Wrap Up. Així de fàcil, així de clar i català. Infojobs, la teva primera feina és aquí. I l'última hora de l'Interactua, també. Evidentment, sempre gràcies a la vostra col·laboració i el ritme, la carta que feu possible a través de les vostres peticions.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: Molt bones tardes, diuen des del col·latge. M'agradaria demanar la cançó Ni borratxo del Quevedo, dedicada al Reni. Diu que és un fiera. Bona tarda per tothom.

0: nada, pero solo entre comillas.
1: ¿Qué tal y por qué va?
2: Quería mandarle un saludo a mi amigo Eric Mateo, que está en el estanco ahí a tope, el tío.
1: Ah, mira.
2: Con muchas ganas de escuchar otra canción de Quevedo. Así que si podéis poner Soleado con Mike Towers o alguna así, seguro que le alegra la tarde.
1: Bueno, pues muchas si es verdad de eso, nada faltaría. De Quevedo no suenan casi canciones aquí, ¿eh? ¡Ole! Era el Soleado amb Mike Towers. De fet, el tema original és del propi Mike Towers, que és el principal artista i ha convidat a Quevedo. No tingués més opcions i tal. Molt bé, doncs serà una de tantes cançons, evidentment, que tenim prèviament seleccionada. Ja veurem després què fem per la Festa Major de Tàrrega, en la que tindrem una presència aquest divendres a la nit, a partir de les 2 de la matina. Són moltes coses a fer, eh? Moltes. Però, bueno, en aquest cas m'acompanyarà la Clàudia Cifuentes i vindrà a posar uns disquets amb mi i a regalar samarretes de Flash FM. Tot plegat a la plaça de les Nacions, eh? La ubicació, el lloc per excel·lència, on hem viscut ja autèntiques nits d'escàndol que ens emportem en el nostre record. Aquesta serà una més, sense cap mena de dubte. Va, qui més?
3: Bona tarda, flasheros. Soc el Carlos de Cuber. Avui voldria demanar la cançó del meu àngel i se la dedico a tots els flasheros. Gràcies.
1: Doncs vinga, moltíssima gràcia, simpàtic. Estiu 22 sembla que agrada, eh? I no m'estranya, el tema està ben parit com ell sol.

0: Àngel. Escoltes l'Interactua.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
2: Mira aquesta casa, hi entrem?
3: És un primer, hi entrem, té balcó, hi entrem, té Movistar Prosegur Alarm, no hi entrem.
4: La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarm també la noten ells, que està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara instal·lació gratuïta. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: Blanco de verano, Don Simón.
6: Blanco de verano, Don Simón.
5: Nou blanco de verano, Don Simón.
7: La Universitat Abat Oliba Ceu torna a obrir portes. Vols venir a conèixer-nos? El dissabte 30 de maig farem una jornada de portes obertes perquè puguis visitar el nostre campus, conèixer la nostra oferta acadèmica i resoldre tots els teus dubtes. Inscriu-t'hi a uaoceu.cat. Canvia el teu present. Crea el teu futur.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: Porta les teves inversions al nivell següent gràcies als fons d'inversió Investaking només disponibles a Morabanc. Una manera de participar en el funcionament del blockchain, bloquejant actius digitals per contribuir a la seva operativa i potencialment obtenir recompenses no garantides que poden variar en funció de les condicions del mercat i del protocol utilitzat. I fins al 31 de desembre, la teva wallet digital al 0%. Consulta la resta de tarifes i condicions a morabanc.ad. Amb les solucions en actius digitals de Morabanc, tens tot el que necessites per invertir amb facilitat i seguretat. Morabanc, pioners en el món dels actius digitals a Andorra.
11: Yeah! El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
12: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
11: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
12: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
11: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup d'emissores oficials.
13: Mou-te, mou-te, és el dia de l'esport per a tothom.
14: Vols saber si la teva parella et posa les banyes? Ens vols explicar cotis del teu insti? O simplement vols riure amb nosaltres? Cada nit al Flaix Urban us esperem perquè hi digueu la vostra. Participa i explica'ns la teva història al WhatsApp 699-69-69-69. Flaix Urban. De dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.
15: Que viva Flaix Urban!
14: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
16: Flaix. Flaix FM.
17: Flaix.

0: familia, que no se re, oiga.
1: Buenas tardes, Sergi. Soy el Toni de Calafell. Volvería a escuchar la canción de la Morocha, que le agrada molt al meu fill. I a veure si tenim sol amb la samarreta, ¿vale?
0: Venga.
1: I que passeu tots molt bona tarda.
0: Igualment. Bon intent. No deixis de fer-ho, ¿vale? Fem sonar la Morocha. Això sí, un cop més ja no ve d'aquí. I resultarà difícil superar la volada que ha aconseguit, com a mínim a casa nostra, el lucrar la Morocha, ¿eh? A veure què s'inventa aquest. Va, 628-0605-13. Mirem de cabir tants missatges com sigui possible abans d'arribar al punt de les 8. Ei, Sergi Domènech, som de Balaguer. Diu, aquest cap de setmana passat et vàrem anar a veure a Vallfogona. Diu, i vas estar brutal. Bueno, moltíssima gràcia. A la visiteta, eh? I voldríem demanar la plena del Vélez. La dediquem al nostre amic, que es diu Marc, que avui estrena cotxe nou i no el deixa provar ningú perquè, diu, no se'n refia. Bueno, paciència, què hi farem, no?

0: Romeo Santos, Prince Royce.
1: Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa. Després d'uns dies de descans, ja han tornat a la feina, a la rutina.
0: Molt bé, benvingut.
1: Com sempre, m'agradaria que em posis la de Dardos. Com sempre, dedico a tota l'audiència, a tot aquest grupet tan maco, i en especial a la meva filla, i que tingueu molt bona tarda.
0: Adéu-siau i moltíssimes gràcies. Encantat de retrobar-te sempre que vulguis aquí a l'Interactua de Flash FM amb el teu missatge de rigor i la petició aquesta tarda d'aquesta batxata, aquest Dardos, que s'imposa també una setmana més aquí a l'Interactua entre les més demanades. No ho podem acabar de confirmar perquè queden dies encara pel davant, però a punt de maneres. De seguida, i també a punt de maneres, és el Flash Urban. De seguida engega una altra entrega amb el Tomàs Pol i el Miquel González. Soc en Domena. Demà, a partir de les 4, molt més Interactua i molt més a prop del cap de setmana. I tot això que ens agrada. Ens diuen, hola, què tal? Us estem escoltant, diu, a tot volum, l'Adri, la Rosa i jo. Diu, ens podries posar alguna cançó de Dembow, sisplau? Moltes gràcies. Bueno, farem un Dembow finet, vale? Un dels temes de Batgia, l'Aprendo, concretament, que és un tema ideal per concloure el programa d'avui. Fins demà, família!

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. Sant Just Desvern, Molins de Rei, Sant Joan d'Espí, Sant Vicenç dels Horts, Granollers, Cardedeu. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM no es fa responsable que totes les cançons que posem t'agradin tant que no puguis parar de ballar. Flash FM. Non-stop 24 hores. Flash FM. Són les 8. Ha arribat el teu moment. A partir d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la polla. Comença el Flash Urbà.
1: Ah, sí?
0: Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Ha arribat el teu moment. És dimecres i comença un nou Flash Urban després de l'interactuar. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bon dimecres. Bona tarda a tu, a l'audiència i avui més que mai, a la Marta Garriga.
1: Hola, Marta. Marta. Marta. Marta. Per favor. Atenció, atenció, atenció, atenció, perquè avui tenim...
3: M'he marejat.
1: Una pregunta per, sobretot, els que, aquells que consumiu porno, vale?
3: Hòstia, guarretes.
1: I la pregunta del dia és... Quina és la vostra categoria de peli porno preferida? Molt bé.
4: A ver què surt. Jo crec que aquesta pregunta perilla. Però ah, bueno, sí, un vot de confiança cap als dos, tres oients.
2: Vale. Avui no és que busquem cap guanyador, ni no. Més d'això, però t'he de dir una cosa. Valorarem positivament les respostes més random. O sigui, jo vull descobrir categories noves.
4: Exacte, a veure què ens diem.
1: Tu vas a YouPorn i hi ha moltes categories.
4: Gent, tot legal, en plan, no feu bromes, que no.
1: Sí,
4: no,
1: que sí,
4: en plan, categories... De veritat.
2: Gossos, no.
1: Doncs vinga, va.
0: 93-545-6868.
1: 93-545-6868 és el que preguntem avui. Quina és la vostra categoria de porno preferida quan consumiu porno? Si és que en consumiu. O si no en consumiu, també podeu trucar i dir per què no consumiu porno, vale?
4: També, també. Vinga, que hi hagi una miqueteta de debat. Quina categoria us agradaria que hi hagués? Potser.
2: Per exemple, escolta, si truquen i diuen que no consumeixen porno, si us plau, no us cagueu en les nostres putes mares, vale? Que el porno, de forma legal, és la que hi ha molta gent que dirà, no, és que el porno està mal. Calma, calma.
1: No, xilíssim, xilíssim. 93-545-6868 i també tenim el WhatsApp per demanar bromes telefòniques.
2: Vinga, va, ja sabeu, el nostre número de WhatsApp és el 699-69-69-69.
1: Envia'ns un WhatsApp, va.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: I demanen la teva broma. Comencem.
2: Vámonos.
4: De una.
0: De 8 a 11. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Las cabras.

0: no Marcos i Ying of Flow, junts amb això que es diu Forever Tugantel, cançó perfecta per començar el Flash Urban d'aquest dimecres, dia 13 de maig del 2025.
1: Home, doncs la veritat és que sí, eh? Molta energia, i més avui que la gent ha de tenir energia per respondre a la pregunta, i és que volem saber quina és la vostra categoria de pel·li porno preferida.
0: M'encanta la pregunta d'avui, eh? De
2: a mi també, però em fa por.
0: No, home, no!
2: Hay mucho cuñado.
0: No, home, no!
2: Una cosa, jo animo el sector, ja abans de començar, animo el sector femení a participar, i si no sí. Mireu, si no mireu porno, sector femení, dieu-nos en què penseu quan us masturbeu.
0: Ah, vale? Molt bé.
2: Per a que el sector masculí se n'enteri.
1: Vale. Jo us he de dir una cosa, això no sé per què ho sé, però ho sé. Si no recordo malament, a les noies els hi agrada molt el porno lèsbic. Per veure.
2: Sí, i no m'estranye, perquè sí. Molts cops el porno, inclús el lèsbic, està pensat per a tios.
1: Sí.
2: Per desgràcia. Sí,
0: sí. Per tant, llavors... avui també veurem que les noies, efectivament, també veuen porno. Cosa que,
2: ja la, que gent, sí.
0: La majoria dels homes pensen que no ho fan.
2: Ai, de sí,
0: també poden fer-ho.
1: Sí, todos. Sí.
0: Doncs vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Teniu el telèfon lliure. 93 545 6868. Si mires porno, quina categoria de porno mires? I si no en mires, per què no en mires?
2: Jo he trobat categories molt random que no m'imaginava que existia.
0: De seguida fem un repàs.
2: Vinga.
0: Hola, bona tarda. Hola.
1: Ei.
2: Hello.
0: Hola, com et dius?
1: És això?
0: No?
1: Potser era un nen petit, eh?
0: Bueno, clar, cuideu amb els nens avui. Els nens avui no en truqueu, vale?
1: Niños no.
0: Clar, perquè avui...
3: 93 545 68 68.
0: Bona tarda. Bueno, què està passant avui?
1: Per favor, estan mirant porno, clar, estan distrets.
0: Ah, clar. Les prioritats, no?
2: Potser el porno som nosaltres.
1: Hi ha molta gent, jo crec que hi ha molta gent que es masturba.
0: Radiofònicament, sí, no?
1: Home, bastant eròtics.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Ara.
4: Gerard.
2: Yeah. Hola, Gerard.
0: Gerard. Gerard, quina categoria de porno mires, tio?
4: Jo.
2: Tu.
4: De tot.
2: De tot, mare però meva, acota una mica. De tot no pot ser.
1: Se
2: no arribem a tot.
4: Totes les pàgines que existeixen...
1: No, però pàgines no, categories. És a dir, què t'agrada més, MILF? Què t'agrada més, anal? Ja
2: t'agrada el porno gay, Gerard?
4: No, no.
0: Vale, per tant, no el mires tot.
2: No és tot, Gerard, no menteixis. Tot, no.
1: Ara.
4: Les BBV.
2: Què és això?
1: A veure, BBV? Què és això? No és un cotxe, això? BBV?
4: No, les BBV.
2: Què és?
4: Les grassonetes.
1: Les què?
4: Les grassonetes.
2: Ah, vale.
1: Ah, que són Big Black Woman o no?
4: Sí,
2: ni idea.
4: Clar.
2: Ah, vale.
1: Grassonetes però negres també, pel que dius.
4: Sí.
2: Vale.
0: És la categoria que tu mires porno quan mires porno.
1: Una negra.
0: Vale, molt bé, Gerard. Doncs vinga, primer vot d'aquesta.
2: Vinga, gràcies per la participació, Gerard.
1: Merci.
0: Bona tarda. Ui. Molt bé, doncs vinga, quin porno mires si és que em mires?
3: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
2: Hola.
0: Sara, des d'on ens truques?
5: Des de Calafell.
0: Molt bé, Sara, a veure, quin porno mires tu si és que em mires?
5: Ara ja no miro, però de més jovenetes que veia una vegada, de trios.
0: Trios.
2: I com és que ara ja no em mires? No t'agraden els trios ja?
5: No, ara ja estic casada, tinc nens, és altra història.
2: Ah, vale.
5: Però que sí, que les noies també veig... Calla, coño! feu un favor, és l'aniversari del meu amic Sergio, que va amb la seva dona Xènia i els nens,
1: vale.
5: El Romeo. El podeu felicitar, sisplau.
0: Felicita-la tu, Sara, ràpid.
1: Digue-li tu.
5: Venim de PortAventura. Sergio, que tots tus deseos se cumplan. Muchas gracias, chicos.
0: Vinga, adéu, Sara, que vagi bé. La Sara aprofita per fer tot, saps?
1: Sí, bueno, però trios, ens ho apuntem, que la Sara
2: vale.
1: Buscava trios.
2: Trios. Abans de tindre els nens i el marit, trios.
0: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Hola, bona tarda.
1: Ara és un trio familiar.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Hola, em dic Elena.
0: Elena, des d'on ens truques?
7: Hola, Helen.
6: Els Cròpodes de Vilaseca.
0: I quin porno miras, tu?
6: A veure, bueno, he tingut per temporades, la veritat, però al principi, quan vaig començar, clar, això de l'institut, de que, bueno, sobretot els nens ho deien, però, bueno, com a noia, vaig començar amb dibuixos.
2: Amb anime?
1: Ah, amb hentai.
2: Això, hentai.
6: Sí.
2: Ah, vale.
1: Que ràpid ho hem sapigut, eh? És preocupant.
2: Bueno, és de les més visitades.
0: Ah, sí?
2: Sí.
1: És que hi ha molt otaku, a la vida.
0: Però això la gent li posa.
2: A Elena?
0: Elena.
2: Dis-no tu?
0: Clar, clar.
2: Què et posa del hentai? O què et posava?
6: Més que res el morbo de que, bueno, també estan com censurats, o sigui, no veies, però sí, no sé, com les històries.
2: Com la sutilesa.
6: Sí.
2: Ah, molt
1: bueno,
2: bé.
1: És que, a veure, l'Entai era, jo crec, l'OnlyFans de l'època, per molts joves, perquè al final tu veies uns dibuixos on anaven, perquè els japonesos són molt explícits amb l'escote de les ties o els músculs dels tios, i jo crec que mires Entai és com dir, uau, estan desnudos.
0: Però, perdó, o sigui... però hi havia cada polla, pollon, que dius, és impossible tenir allò, sí, sí. Per favor, eh?
1: I els, guions eren, els guions eren estranys. Jo he consumit Entai, jo ho admeto.
2: Jo en la vida, Julio. O sigui, no sé de què esteu parlant, però vale.
0: Molt bé, Helena, doncs apuntem Entai. Gràcies, guapa!
1: Adeu, el Entai.
3: Adeu. Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
7: Para todos esos amores que dicen ser prohibidos. Y para todos esos que... no pudieron ser. Esto dice así.

0: fa més por, també us dic.
1: Les dues per igual. Mira, sí, l'altre dia vam trucar a una noia per dir-li que vam enganxar la seva parella amb 250 grams de cocaïna.
2: Vaya drama!
3: La tia es va posar molt seriosa, ens va penjar el telèfon, però és que de veritat que va ser molt heavy.
1: Escoltem-la.
4: Si tu has perdut el Flash Urban...
5: Hola.
6: Parlo amb la Victòria Beatriz, si us plau.
5: Sí, de part d'aquí.
6: Vale, mira, et truco de la comissaria dels Mossos, de l'Ametlla de Mar.
5: Ah, digue'm.
6: És només per confirmar si ets la parella de Jonathan Nicolás Santiago Valdez.
5: Sí, per què?
6: Vale. Bueno, això és una mica fora el que et diré, vale? Ella està bé, no et preocupis, a nivell salut ella està bé, vale? Però, bueno, l'hem enxampat amb un quart de quilo de cocaïna. I és per saber si tu sabies alguna cosa del que ara et preguntarem. Victòria. Victòria.
5: Hola.
6: Hola. Vale, ja sé que estàs una mica en xoc, nosaltres també. Parles català, no? M'entens bé el que t'estic dient?
5: Sí.
6: Vale, vale, molt bé. No, escolta, només et volia dir que el Jonathan Nicolás Santiago ha estat implicat en un cas de narcotràfic i l'hem agafat amb ell a un amic... que aquest ha marxat de la fuga, no sabem qui és exactament, amb un quart de quilo de cocaïna.
5: Què dius? Pues no pot ser.
6: Bueno, no és que no pugui ser, és que ha estat així, i és per saber si vostè sabia d'això, si estava implicada en alguna cosa relacionada o alguna cosa així. Estem tots molt, molt impactats ara mateix. Salveu un noi tranquil, salveu bé, ell ha estat molt educat. Ens ha demanat que l'única persona en qui confia ets tu, i és per això que t'estem fent les preguntes. Ara mateix no estic amb ell, ni pots parlar amb ell per telèfon, evidentment per temes que ja pots entendre, interpretar, però això és per si a casa alguna vegada ell havia parlat d'això, si havíeu tingut algun problema amb drogues i si ell consumia estupefaents.
5: És que m'acaba d'agafar això per sorpresa. No, jo estic aquí a casa... És que ja estic molt nerviosa ara. On està? No puc parlar amb ell?
6: No, ara no pots parlar amb ell. Ara has de contestar-me a mi, jo intentaré fer el millor pels dos, vale? Però sí, anirem a registrar ara a casa teva també, a veure si teniu allà guardat algú de cocaïna o alguna cosa, i bueno, intentar entendre tot això.
5: No, aquí no hi ha res.
6: Ui, noto nerviosa, no tens res a amagar, segur?
5: No, la veritat.
6: I ell no ha pogut ser que ho hagi amagat? Hi ha moltes parelles que us enganyen i que ho amaguen a tot arreu. Fixa-t'hi bé si teniu alguna trampilla, el perquè, la brossa, qualsevol cosa, seria de molta ajuda.
5: Jo ho miraré, però t'asseguro que aquí no hi ha res, perquè, vamos...
6: Ara hem d'anar perquè ja ens ha donat la ubicació d'on vius i hem d'anar a registrar tot, perquè, clar, estem parlant d'un quart de quilo de cocaïna.
5: Vale, no, cap problema, però ja et dic que aquí no hi ha res.
6: Vale.
5: I de ser així...
6: Ei, a què es dedica? Hem de fer-te diverses preguntes per veure si coincideix. A què es dedica ell, normalment?
5: Bueno, ara està.
6: Està?
5: En el paro, però és cuiner.
6: Vale, ell és de professió cuiner.
5: Sí.
6: Bueno, clar, no, entenem que té a veure, perquè la droga també es cuina, en certa manera, al final és normal que tingui les habilitats per fer-ho i és possible que ell també ho hagi fet. A més de, en aquest cas, doncs, transportar-la com una mula, diguem. Es coneix així.
5: Perdona, que s'ha tallat i no l'he escoltat.
6: No, dic que com és cuiner, que és normal que també sàpiga cuinar droga. Això vull dir, saps? Aleshores, bueno, home, això em sorprèn que no sàpigues res.
5: Això no, ja t'ho dic jo, que no ho fa, vaja.
6: Davant teu, no?
5: Home, vivim amb la meva mare.
6: Ja.
5: La meva mare està sempre aquí a casa.
6: Tenia les mans plenes de farlopa, només et dic això, l'hem fet la prova, ¿vale? I no només a nivell de pols, sinó que també com que es nota que l'havia manipulat en els últims temps. ¿Vale? De quina nacionalitat és la teva parella?
5: Bueno, ara té la nacionalitat espanyola.
6: Digues, perdó? Ell m'ha dit que és dominicà.
5: Sí, és dominicano, però té la nacionalitat espanyola.
6: Ara. Vale, no, és que sembla que m'estàs tractant de racista. Només et estic demanant unes preguntes.
5: No.
6: Pensa
5: no.
6: Que si tu m'enganyes, jo puc interpretar que tu també estàs amagant alguna cosa.
5: Té la nacionalitat espanyola.
6: Té la nacionalitat, vale, perfecte, però és dominicano, no?
5: Sí.
6: Vale, això explica moltes coses.
5: Per què?
6: Per res, digue-m'ho tu. Digue-m'ho tu, que ets la seva parella.
5: Home, no sé. M'has dit que t'estic...
6: Creus que és racista el que acabo de dir?
5: No. Per ser dominicà no explica moltes coses.
6: Consideres que és racista el que acabo de dir?
5: Home, En part, sí.
6: En part.
5: Perquè s'està jutjant per, bueno, per la nacionalitat que té.
6: I és normal, i és horrible que un policia faci una broma racista, però...

0: cas és que jo no sóc policia i això és una broma de Flash FM. Estàs en directe a la ràdio.
1: Victòria, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
0: El teu nòvio ens ha demanat aquesta broma telefònica. Hòstia,
2: ja. Escolta'ns de dilluns a dijous, de 8 del vespre a 11 de la nit.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatge a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al pil-pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: El 17 de maig, mou-te per la teva salut. Torna la cursa popular Illa Carlemany. Torna el dia de l'esport per a tothom.
6: Suma-t'hi i fes més gran la cursa popular de referència al país. A més, enguany en celebrem la 15a edició.
5: Vine a la cursa popular Illa Carlemany en benefici del programa Mou-te perquè joves i col·lectius vulnerables tinguin accés a activitats físiques, hàbits saludables i noves oportunitats de futur.
6: Inscriu-t'hi de forma presencial i recull el dorsal i la samarreta de l'11 al 16 de maig a Illa Carlemany.
5: Organitzada pel govern d'Andorra. Flaix Andorra, grup de visió.

0: Cansa.
1: Qui diu que el cap de setmana és per descansar?
2: Miquel González et farà saltar, córrer, ballar i, sobretot, activar-te per encarar el dia amb energia.
3: Flash Running!
2: Posa't en forma amb el Flash Running. Cada dissabte i cada diumenge de 8 a 9 del matí.
3: Flash Running!
2: Flash Running, la sessió més en forma de Flash FM.
1: Amb Miquel González.

0: Nàdia i el Xenxo. Això es diu Choque. Aquesta cançó li agrada molt a la nostra sexòloga.
1: És un temón, és de les que més m'agrada l'àlbum de la Batgial.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Va, quina és la categoria de porno que mires quan mires porno?
2: 93 545 68 68.
0: I si no mires porno, digue'ns per què no mires porno, vale?
1: Exacte.
0: Vinga, va, 93 545 68 68. De moment ens han dit el Black Woman.
3: Big Black Woman.
0: Això.
3: Que la traducció seria, pues, negres... Bueno,
1: gordes.
3: Sí. Bueno, grans.
1: La traducció sí. Seria grans, però ella ha dit grassonetes.
3: Sí, una gorda. Negra gorda seria així, sí.
0: Ens han dit trios i també hentai. Molt bé, no?
3: Bueno, de moment
1: molt
3: bé.
1: Variat, molt variat.
3: Sí, vaya sí. Còctel molotov.
0: A veure què ens diuen. Hola, bona tarda.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: A veure.
4: Em dic David.
0: David, a veure, vaya tío, sou David.
1: On ets, David, cariño?
4: Soc de Cornellà.
1: Ah, molt bé, molt bonic.
0: Quin porno mires, David?
4: Torna a preguntar una altra vegada, sisplau.
0: Quan mires porno, quina categoria mires?
1: És fàcil.
4: És que veig moltes, però la que més m'agrada és orgies.
1: Ah, orgies. Ja, però què t'agrada que hi hagi a les orgies?
4: No sé, tot.
0: Va, que tu pots.
1: Tot.
3: Però
1: tu també dius tot, sí, però tot, no.
3: La meitat ties i la meitat tios, o tot tios i una noia, o tot ties i un noi.
1: O tot tios i ja està.
3: Clar.
4: Jo quan m'aburro, sí. Veig només dos nois, però normalment vaig un noi i dos.
3: Mare meva.
1: Noies.
0: Vale, o sigui, normalment tu mires porno gay, de dos nois.
4: No.
0: Ah, doncs el que acaba de dir dos nois.
3: Clar, jo crec que es refereix a que hi hagi dos nois i la resta noies.
0: Ah, vale.
3: Crec, no?
4: Sí.
1: Vale.
3: Mare meva, t'expliques fatal.
1: No, és David, que s'ha ficat nerviós. Hòstia, el David, tio, de Cornellà.
0: Jo per mi que al David li falta xispa, saps?
3: Sí.
1: A veure, què vols preguntar?
0: Què vols?
4: Pots saludar a Sergio, que avui és el seu aniversari.
0: Hòstia, David, aquí no es felicitem a la gent, tio.
3: David, hòstia. Perdona, amb tot el respecte, eh? A tomar por culo, cabrón.
0: Bueno, s'ha enterat de res, aquest pavo.
3: Ah, prou ja.
0: Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
0: Hòstia.
3: Mare meva.
0: Sí, clar, anem de volant pitjor.
1: Qui ets?
0: El Carles Torres.
1: Ah, vale.
0: A veure, Carles Torres, tu quan mires porno, quina categoria mires?
3: Xin-xan. Bé.
0: Carles, no!
3: A veure, s'ha ofès. El Carles és molt nerviós amb aquestes preguntes.
0: A veure, el Carles mira porno, em sap greu.
1: El Carles mira Flash Urban.
3: Se la pela amb els nostres vídeos.
1: Probablement.
3: Sí, jo ho sé.
1: Però és que ell i molta gent.
0: Que asco!
1: Gent, no? Ell i molta gent.
0: Hola. Hola.
6: Hola.
0: Com et dius?
1: Però...
6: de sexe.
3: Dios, però pots deixar de fumar, que tens la veu molt greu.
0: Què et passa? Com et dius?
6: Em dic Omar.
0: Omar, què
1: passa?
0: Hola, Omar. Què et passa, Omar?
6: Parleu molt de sexe, us escolto cada dia... i sembla que esteu a falta de sexe.
0: Bueno, i què passa? Algun problema? No podem parlar de sexe,
1: clar,
0: Omar.
1: Clar, és un tema com qualsevol altre.
3: S'ho hem inventat, això ho fem només els dimecres, eh? Ahir vam parlar de pandèmia. Dilluns,
0: és veritat, no parlem cada dia de sexe,
3: dilluns,
0: Omar.
3: Dilluns de restaurants.
6: Parleu cada dia de sexe.
0: No, cada dia no, Omar.
3: Calla't, hijo puta.
1: És que el Omar se queda amb el que li interessa.
3: Què li passa, aquest home? Sembla un gripau.
0: Va, el penjo, vale?
1: Vinga, adéu, guapo.
0: Adéu, Omar.
2: 93 545 68 68.
0: Jo no sé què flapa. Sembla cap a les 8:30, més o menys, truquen gent i ja està.
3: Sí, saps? És curiós, eh?
0: No sé, bueno. Hola, bona tarda.
7: Hola,
0: què et dius?
7: Em dic Lluís.
0: Lluís.
3: Lluís.
7: Sí. Mira, jo miro, soc heterosexual i miro transsexuals.
0: Ah, tu mires porno trans.
1: Però trans, homes trans, dones trans, t'és igual?
7: No, com no.
3: Dones con chorra, no?
7: Una dona amb una bona polla.
1: Ah, vale, una dona trans, molt bé.
3: A Tailàndia, sí. Los ladyboys, que estan molt
0: ah,
3: de
0: sí?
3: moda.
0: Sí,
7: allà, sí, sí, sí, sí, tal vale. qual.
1: Molt bé.
7: Vull anar allà.
0: Ah, tu vols anar a Tailàndia a fer-te una trans?
7: Vull anar a Tailàndia a fer-me una trans per primera vegada, sí.
0: Ah, sí?
3: Turisme sexual. Sí, bueno, sí. A la pel·li de Resacón, a la pel·li de Resacón en Bangkok, l'heu vist, la 2 de Resacón en Las Vegas?
7: Sí.
3: Se'n van a Tailàndia i li surt un ladyboy i li dicen Tailàndia, si no tienes polla, no folles. I surt, en plan, una tia amb tetes i tal, però també amb rabo.
1: Una dona trans.
7: Vale,
1: moltes gràcies.
7: Una trans.
1: Per compartir.
7: No, però, és que vull donar un dato, eh?
0: Digues, digues.
7: Una trans sense polla no mola.
0: Bueno, perquè això tu vols que estiguin operades, perquè tu t'agradi.
1: No, ell vol que no estiguin no, no. operades.
0: Clar, que no estiguin operades.
7: No operades.
1: A ell li agraden les dones trans no operades.
0: Vale.
7: Ahí está. Si no, amb una bona Coca-Cola, si no, no mola.
0: Mm-hmm.
3: Una bona Coca-Cola.
0: Quants cops a la setmana, quants cops a la setmana pots mirar porno trans, David? Ai, Lluís.
7: Bueno, dos horas al día o así.
0: Dos al día miras porno trans.
3: Sí. Ojo que et convertiràs en Lluïsa, de mirar tant de porno trans.
7: Sí, sí, m'estic pensant ja a fer-me operar-me.
0: Ah, sí? Ho dius en sèrio?
3: Sí. Les tetes?
7: Sí, bé, sí, per tocar-me-les bé, bueno.
1: O sigui, tu també ets una dona trans?
7: No, jo no, però com segueixi així, ho seré.
1: Ah, vale.
0: Però t'agradaria okay. un dia arribar a ser una dona trans, Lluís?
7: No, no, de moment no, però
0: de moment
7: com segueixi la... No, no, però vaja.
0: Vale, vale.
7: Que estic a punt, eh?
0: Molt bé.
1: Que li agraden molt les dones trans. No operades, ens ha quedat clar.
0: Molt bé, Lluís, gràcies, tia.
3: Ciao, reina.
7: Merci, eh?
0: Adéu, adéu, que vagi bé.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
3: Hola.
0: Ivan de Reus. A veure, quin porno mires?
8: A mi m'agraden les lesbianes.
0: Lesbianes.
3: Lesbis, lesbis.
8: Tiene que ser una rubia i una morena.
1: Ah, vale.
0: Ah, ha de ser sempre
1: així. Que específic, no?
3: És com el xupa-xup de fresa sí. i nata, saps? Que no t'agrada ni un ni l'altre, vols els dos.
0: Però clar, sí, sí. O sigui, tu has d'anar a buscar lesbianes i a sobre una morena i l'altra rosa. Per tant, estàs rato, sí, sí. no? Abans de començar a mirar el vídeo, buscant el vídeo ideal, suposo.
8: No, ho fiques al busca i te surt ja directe.
0: Ah, sí?
1: Deuen d'haver moltíssims d'aquestos.
0: Ah, vale.
3: Però una pregunta, sí, sí. ha de ser rosa i morena o pot ser pèl roja i negra, per exemple?
8: No, rosa i morena.
3: Ah, mira.
8: No, lo mismo.
0: Vale, si no, no te la peles, bàsicament, no?
8: Sí. No.
0: Vale.
3: I pot ser de bote o ha de ser natural? Perquè, clar, estàs molt exigent.
8: Ah, bueno, això m'és igual,
1: Clar, però això com ho saps? Ja. Bueno, depèn de si té cal pubi.
3: No tenemos ojo.
0: Però, bueno, tampoc és tan tiquismiquis l'Ivan,
3: vale,
0: saps?
3: Vale.
0: Sí, gràcies.
1: Bueno, sol, lesbianes, roses i morenes, ja està.
0: Molt bé.
1: No pide más a la vida.
8: I una rosa amb una morena.
3: Podria veure'ns el Miquel i a mi follar, perquè ara el Miquel és rubia i jo morena.
1: És veritat,
3: Vale, ara et passem un vídeo, bro.
1: No diu que no va...
3: La Marta no pots perquè és pèl roja.
1: No, jo descartada. Oh, pobra de mi.
0: Clar, no has vist mai un vídeo de lesbianes pèl roses, per exemple.
8: Pues la veritat que no.
1: El descarte. No. Les pèl roges no.
0: Li agrada el blanc-negre, saps? Yin i yang.
8: Clar, sí, que sí. Ja vaig al grano, ja. Pim-pam.
0: Perfecte.
3: Vale.
0: Molt bé, tio, moltes gràcies.
3: Adéu, xaval.
8: Adéu.
2: El Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93-545-6868.
9: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Nick i Jam no se puede contener buscant porno, saps?
1: Ai, quin temon! Bon,
2: hòstia, ara en serio, què creieu que busca Nick i Jam?
0: Nick i Jam, lesbianes.
2: Lesbianes, també?
0: Segur.
2: Latines? No, no, perquè les haurà vist a totes, ja.
0: Clar, les haurà vist, les haurà tocat, les haurà fet de tot, saps?
2: Clar, no, clar, clar, no, per favor.
1: Bueno, jo crec que al Nick i Jam no li falta públic de cap lloc.
2: No, clar,
1: del
2: clar.
1: Món.
0: No, no, sí.
1: Llavors,
0: sí.
1: Ell lo que quiere... Lo tiene.
2: Totalment.
0: Avui estem preguntant, si mires porno, quina categoria mires? I si no mires, per què no en mires?
3: 93, 545, 68, 68.
1: Jo he dit que jo no en miro. Vull dir, gent...
0: No en mires?
1: No us cohibiu, no passa res, no tothom en mire. N'hi ha que sí. No, a mi no m'agrada.
0: Ens han dit, trios, hentai, orgies, trans, lesbianes... Big Black Woman, no, no falta res, eh?
2: No, no, sempre faig aquest xiste, però és que sembla el workbook d'anglès, ara
0: no,
2: sí.
0: No, no, sí, sí. Hola, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
2: Jo, sí.
4: Jonathan.
0: Jonathan, des d'on ens trucàs?
4: De Berga.
0: Molt bé.
2: Hi ha Gypsy Kings.
0: A veure, Jonathan, tu quin porno mires?
4: Jo ninguna, perquè soy actor porno.
0: Ets actor porno?
1: Ah, mira!
0: Porno?
2: Vale.
1: On et podem veure, Jonathan?
0: Ah, sí?
1: Que et busquem?
2: No, és veritat o no? Jonathan,
1: no, que sí, de veritat.
4: Me estoy poniendo cachondo, eh?
2: No, no, vale, Jonathan, no, no, no hagas broma, digue'ns el teu nom.
1: No
2: m'enteixis,
1: vinga.
0: Ets actor porno, de veritat?
4: Sí, clar que sí.
1: Però com et dius?
4: Jonathan?
1: No, home, no. De nom artístic, Jonathan, carinyo, clar. Per buscar-te.
4: Per buscar-me, Jonathan Gómez Cortés.
0: Jonathan Gómez Cortés, alguna pàgina web que podem veure?
4: No, es todo lo que hago es particular.
0: Ah, es, vale, per tant ets OnlyFans.
2: O sea, que te lo has patillado, ¿no? ¿O no?
4: Ahí, ahí, todo dinero negro y cuando quiero busco rollo y me llaman y voy y ya está.
1: Pero això és prostitució, això no és porno.
0: Això no.
2: No ja, me sales no, en ningún lado, Jonathan.
1: Sí, a mi tampoc, Jonathan, no menteixis, tío.
2: És una mentidera puta.
4: Ah, que no mento.
1: Bueno, ¿quién es el porno que me está agrade? Venga.
4: Pues de la gent más o menos de unos 50 años.
0: Ah, més de 50 anys.
2: Maduritas, sí, en tu zona.
4: Sí, sí, de unos 50 a los 65, bien.
1: Ah, molt bé. Vale. ¿Y qué es el que t'agrade de les dones de 50 a 60?
2: Que tenen la seva edad.
4: Bueno, pues normalmente gente que lleva, bueno, tiene más hacen de todo, ¿no? Y que ya te ponen pegas y disfruta mucho más, creo.
0: La seva experiència, potser?
4: Sí. Justo eso.
1: Vale, molt bé, que saben lo que els agrade i obtenen les coses més clares.
4: Sí, van al grano, van al grano.
1: Molt bé, no perden el temps. Molt bé.
2: Van a l'ano.
0: Maduritas. Gràcies, Jonathan, que vagi bé.
1: Adéu, guapo.
3: 545 68 68.
0: Jo no sé si era del tot actor porno aquest, però bueno, és igual.
1: Jo crec que no. Em molaria molt que truqués algú de la indústria, però algú que pot ser actor, actriu, però pot ser director, pot ser càmera, pot ser llum, pot ser el que sigui.
2: Sí, el seu dia ens va trucar un actriu porno.
0: Porno,
2: hem posat un vídeo seu, bueno, sí, sí. L'àudio d'un vídeo en directe.
0: I era ella, era ella.
2: Era ella, bé, molt bé.
0: Allà donant-ho tot.
1: Ai, que guai.
2: Sí.
0: Vinga, quin porno miras? 93-545-6868.
3: 93-545-6868.
0: Si vols demanar una broma telefònica, envia'ns un WhatsApp, eh?
2: Vinga, va, ja sabeu, recordem, el nostre número és el 699-69-69-69.
0: Broma telefònica o per anar a la barbacoa Flash Urban, també envies un WhatsApp i dius tu, jo vull anar a la barbacoa i et posem en el grup i et vindràs a la barbacoa.
1: I vinga, a menjar carn tots.
2: Envia'ns el missatge, t'afegim, atenció, perquè ja som ni més ni menys que 32 persones.
1: Hòstia.
2: Bueno, perdó, 35, perquè hem de comptar el Miquel, a mi i a la Marta, que no estem al grup de WhatsApp.
0: Vamos!
2: Ara meva!
0: Molt bé, és que es liarà una a la barbacoa.
1: Vinga, família.
2: Allà taja.
0: Per favor. Va, truca'ns ara, que tens el telèfon lliure. Vinga.
3: 93-545-68-68.
0: Big Black Woman, trios, hentai, orgies, trans, lesbianes, més de 50 anys, són les categories que de moment han dit els nostres oients.
1: Ningú ha dit gay.
0: Encara no.
2: Ningú ha dit gay. Bueno, han dit trios.
1: Ah, vale.
2: Aquests trios hi havia, no sé, dos nois.
1: Interacció entre homes.
2: Exacte.
0: Està molt bé, això, eh?
2: Enanos no han dit tampoc.
0: No, ho han dit. No.
1: La milla mal.
2: Existeix.
0: Ah. Hola, bona nit.
1: Epa. Pues no.
2: Era un enano, s'ha ofès.
0: Ah, sí? Tu creus? Va, anem a escoltar Ni Borratxo, del Quevedo.
3: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries. Oh, sí.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
2: Exacte.
3: Patrón Barcelona.
2: El Patrón Barcelona és el sitio de puteros por excelencia.
1: Rompatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
2: Rompatrón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: Són les 8:49. és que hauríeu de veure... Haurien d'haver-hi càmeres.
1: No, millor a ver, no, anem a la presó.
2: De venia, però...
0: Bueno, ja, sí. Vinga, va, quin porno mires?
3: 93 545 68 68.
0: Quan mires porno, quina categoria mires? I si no en mires, per què no en mires? Volem també trucades a algú que digui mira, jo no miro porno per això, per aquest motiu, pel
2: exacte,
0: que sigui, vale?
2: Que t'estigui pues una miqueteta, perquè no.
0: I ens està molant perquè hi ha moltes trucades de noies. I
2: molt
0: diuen
2: bé,
0: també,
2: si us ve venir, donem veu a la sexualitat, si us plau.
0: Hola, bona tarda.
4: Power.
2: Sí.
0: Hola.
1: Ei.
2: Bro.
0: Hola.
1: S'està masturbant.
2: Probablement.
0: Hola. No contesta.
1: Hola.
0: Ens està vacil·lant?
1: Aquest és el Carles.
0: Segurament.
1: Vale,
0: segurament. Bueno, pues res. Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
3: 93-5-4-5-68-68.
0: La categoria de porno que mires sempre. Vamos.
1: Vinga, explica'ns la que més mires. Perquè hi ha molta gent que mira de tot.
0: Bona tarda.
2: Ai, de veritat, deixeu-nos treballar, que estem fent coses sèries, si us plau.
1: Deu ser que no ho semblis. Per favor.
0: Ara sí? Hola?
2: No,
0: va, en sèrio. És que volem fer un programa normal i corrent, saps? Volem treballar.
1: A veure...
0: Hola?
2: Tio, en sèrio.
1: Hola, bones.
0: No, si ara mateix no hi ha ningú. Pel·lic.
1: Ah, que fuerte. Si ens truqueu no penseu, cabronazos. Vinga.
3: 93 545 68 68.
0: Bona tarda. Vale, ja hem pillat el número. No.
1: Bueno, pues si hi ha algun graciós aquí a l'altra banda, que et donin pel cul, cabronazo, o sea, de veritat.
2: Sí, tio, vés-te'n a fer una altra cosa, deixa que la gent gaudeixi, home.
1: Home, sí.
0: Home, i deixeu-nos treballar, almenys, saps? Una mica.
1: Sí, és com si ara mateix anem a un Zara o a una botiga de roba i de sobte doncs, comencem a molestar, a cridar, saps? A no deixar fer la feina la gent que està allà.
2: A no deixar que pengin la roba.
1: Per exemple.
2: Molestar, sí.
0: Vinga, va, una persona normal que vulgui trucar, sisplau.
3: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Bona tarda.
1: Hola.
0: No va, en sèrio?
1: O no li va als mans lliures, podria ser, no ho sé.
5: Hola.
0: Hola.
2: Molt bé, gràcies. Hola.
1: No, hijo de puta!
0: No, és que és per...
1: No, és
0: que és veritat.
1: Estic fins al rabo, no puc més!
0: Però és que estem treballant, saps? Encara que...
1: De bo.
0: No, ara ho dic en sèrio. No. És que no ens ho podem agafar en sèrio i punto. No, vaig cap a casa i s'ha acabat el programa.
1: Si no truca algú que vulgui parlar i comentar bé el programa, no fem el programa més, hòstia. Ens hem d'enfadar amb l'audiència, al final.
2: No, sí, clar, és que...
0: Nosaltres ens encanta venir a treballar i fer el programa, però ara també et dic que si ens heu de vacil·lar aquí amb les trucades i així, doncs s'acaba i ja s'acaba.
1: Podríem tallar directament la línia, però no volem tampoc semblar professors, és a dir, podeu fer-nos el favor i ja està.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola.
0: Menos mal.
1: Hola.
0: Com et dius?
6: Hola. Aina.
0: Aina.
6: Kira.
7: Noa.
0: Però sou nenes.
2: Quants anys teniu?
6: Sí. Tenim, jo, o sigui, 13, 14, i de 10 a 11.
0: Vale, baixeu el volum de la ràdio, sisplau.
1: Sí.
0: Per tant, no us podrem fer la pregunta que estem fent avui a l'audiència.
2: Clar, no, hi és. És més 18, la pregunta d'avui.
6: Ah.
1: Sí, això al col·le tindreu les vostres xerrades pertinents, però crec que no és feina nostra ajudar-vos ara a entendre aquest món.
6: Vale.
0: Sap greu, guapes.
1: Però que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies per trucar.
1: A dormir aviat,
0: Adéu.
1: Per favor.
0: Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, flexeros.
0: Com et dius?
8: Soc el Jaume, sense dormir.
0: Menys mal, una persona normal que truca.
1: Hola, bro.
0: De moment. De moment.
2: Bueno, Jaume, avís-nos.
8: I m'ha ajudat, també.
0: Vale, perfecte.
2: Gràcies, guapo.
0: Jaume, quin porno mires?
8: La pregunta
0: mires?
8: Que era...
0: Que quin porno mires, quan mires porno?
8: Hòstia puta, eh? Avui que dic el meu nom de veritat.
2: No ho hauries d'haver dit, això, Jaume, carinyo.
1: Venga, digues.
2: Bueno, va, què mires? Pues
8: mira,
2: no passa res.
8: Jo ara, últimament ja no el veig, vale? Però quan el veia m'agradava veure la de trios.
2: I ara per què ja no?
8: Perquè, bueno, intento no masturbar-me i tenir relacions normals, saps? No em cal ja, potser.
2: Vale, o sigui, relacions compartides.
8: Sí, amb parella, diguéssim, clar.
0: Per tant, tu vius amb la teva parella?
8: No, ara estic solter, però, bueno, estic amb una noia així a mitges i...
1: Vale.
2: I no et masturbes?
8: No, intento que no.
2: Intentes que no,
8: però... Entre els entrenos, la feina i tot se'm complica molt. Sí que algun dia ho faig, i si ho faig em faig aquesta categoria.
0: Però per què intentes no masturbar-te? Per què?
8: Perquè, bueno, així també, no sé, se'm tornava molt repetitiu potser fer-ho. Abans, quan era més jove, ho feia més, però ara ja quan un va tenir més anys ja no ho fa tant.
2: Has vist algun vídeo d'aquestos de machirulos per TikTok dient que no t'has de masturbar? Pregunto.
8: Sí, així que els he vist, sí, que no sé què.
0: Però aquests vídeos, no els facis cas, que no són reals, el que diuen.
1: Sí, són tonteries. Són els primers que es masturben, aquests.
0: Totalment,
8: Ja m'ho imagino, perquè diuen coses com que si estàs uns dies sense masturbar tens beneficis, no?, en la salut i no sé
0: però,
8: què.
0: Tontos són la gent que els hi fa cas a aquesta gent, saps?
1: Sí, vull dir, és pitjor el que segueix aquests iados i aquests pingues que no els que ho fan directament, sí, és cert.
2: Bueno, tu fes el que vulguis, evidentment, és el teu cos.
8: Vosaltres masturbeu cada dia, no?, per lo que veig.
2: No, jo cada dia no. A mi quan em ve de gust. Però és super sa, ajuda a previndre el càncer de pròstata.
1: Clar.
2: No, vale. No, ajuda a renovar la maquinària, sí. Super sa.
1: Jo crec que és important treure el verí d'adins.
8: No? I et relaxa.
0: Però tu, Jaume, tens prou relacions sexuals al llarg de la setmana com perquè no tinguis la necessitat de masturbar-te?
8: No, jo crec que vaig fluix, Últimament estic anant molt fluix, tio.
0: Per tant, el dia que et toques, allò és el llac de Banyoles, suposo, perquè, per favor...
2: Quina expressió no, més creguis, catalana.
1: Per favor, no, aquest home... Clar,
0: és veritat.
8: Li dono el sostre i tot,
2: Clar, doncs això pot ser senyal de que de tant en tant una palla va molt bé. Sí, I dors millor, a més, és que tots són beneficis.
0: Home, és que s'ha de buidar, no? S'hauria d'anar buidant.
2: Clar,
0: en tant, no?
2: Perquè si no allí se queda allò acumulat i poden créixer bactèries, bitxitos i...
0: No, què dius?
1: Per favor.
0: Ja només per això avui toca pajote, per favor.
1: Sí. Jo per això m'esturbo 6 cops al dia pels bitxitos.
8: Ja ho tinc clar avui, eh?
0: Molt bé, Jaume, ja saps que toca. Vinga,
2: gràcies per trucar, un besito.
3: Adéu. Estem bojos per escoltar-te. 93-545-6868. Flash Urban.
4: Pensaba que contigo iba en

0: el Bad Bunny a través del Flash Urban. Són les 9 en punt i això vol dir que els nens, i avui sobretot amb el tema que tractem,
1: a dormir.
0: S'han d'anar a dormir.
2: Vinga, fuera.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
4: És hora de dormir. Tu marxa i abraça't els sols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
1: Sabem que t'estàs amagant.
4: Agafa el peluix i vés a fer un on.
1: És hora de dormir.
2: A tomar por culo los niños, coño.
1: Què va dir ser?
2: Popeye el marino soy.
0: Ai, els nens que no poden trucar a partir d'ara. Bueno, avui no havien de trucar, en realitat. Perquè...
2: Sí, en cap moment, però ara menys.
0: Avui, si t'acabes d'incorporar al Flash Urban, tenim a la Marta, la sexòloga. Hola, Marta.
1: Hola, guapos!
0: Avui preguntem, si mires porno, quina categoria de porno mires? I si no en mires, per què no en mires? Volem saber els motius.
1: Ningú ens ho ha dit, Ningú ens ha dit per què no mire porno.
2: És veritat, ningú ens ha dit que no li agrada el porno. Bé, pajeros, bé.
0: Doncs vinga, va, si vols participar...
5: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
6: Jordi, Jordi, de Roses.
0: A veure, Jordi, quin porno mires tu?
2: Jordi, el niño...
6: Jo no miro cap i trobo que és una puta vergonya que parleu d'aquests temes per la ràdio.
1: Oi, perdona, per què, perdona, Jordi?
0: Jordi, per què?
1: Què hem dit?
2: No!
0: No, però no penses...
1: Això has de ser molt covard.
0: Justifica la teva resposta, idiota. A veure, si truques aquí per dir-nos això, Jordi, va, torna a trucar.
1: Explica'ns si per què.
0: A més, quin mal hi ha del que estem parlant.
2: Ara, no, saps què passa? Que el tio podria haver argumentat de forma sincera i objectiva...
1: Amb I amb coses, respecte.
2: I, amb, no, i podria haver tingut raó amb alguna cosa, però segur. Com no ha dit res... Pues no la tindrà.
0: Pues ell queda com el tonto que ens ha penjat.
1: I com
0: ja
1: un està. Covard.
0: Tomba.
2: I segur que s'ha anat a fer una paia amb porno. Em jugo tot.
0: Segur així. Hola, bona tarda, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Jenny.
0: Jenny, des d'on ens truques?
7: Des de Pineda de Mar.
0: I tu quin porno mires, guapa?
7: A mi m'agrada el romàntic.
0: El romàntic.
1: Oh, i on el trobes, Jenny? Doncs
7: pues al Pornhub hi ha com una secció que és romance.
1: Ah, sí?
2: Sí? Sí, de fet hi ha una directora, diguem, no, que es diu Art Sex, pot ser o no?
7: Això ja no ho sé.
2: Pues busca-ho.
0: Per tant, hem d'anar a la pàgina web de Porja. A Porja, per dintre, hi ha una secció romàntica.
7: Sí, hi ha la romance. Secció de romance i també la secció de popular per a mujeres.
0: I què vol dir això?
1: Pues que les dones...
2: Consumeixen
1: fins,
2: més.
1: Entenc? O, sí, vale. Lo que més miren, no?
7: I jo crec que a moltes dones ja els agrada la part del romance.
0: Vale.
1: Jo també ho crec.
0: Perquè és més chill, no és tan samat, suposo, no? És com més...
7: Bueno, perquè sents a l'amor, no? Que
0: clar.
1: Hi ha context, potser.
0: Sí.
1: I a veure, hi ha coses una mica creepies. No dintre de lo romàntica, sinó fora de lo romàntic. Hi ha una directora que a mi, jo no miro porno, però hi ha una directora que a mi m'agrada ella, com a persona, que es diu Erika Lust o Erika Last, depèn. I fa porno per a dones, precisament, que és un porno amb un context, o sigui, no te monta una pel·lícula d'una hora i mitja,
0: vale,
1: o
0: sí.
1: Sí, no ho sé, però és com que hi ha una història darrere, és, no té com una connexió, no és com...
7: A veure, jo ets de dir que jo la història me la salto, eh?
1: Ah, vale,
0: tu vas directament a lo que s'ha d'anar, eh, Jenny?
2: Normalment esta parte me la salto, sí.
1: Bueno, no, clar, també està bé.
7: Els altres pornos són molt brutos.
0: Clar.
7: El romance és més.
0: També, Cari, Jenny, crec que fas el 99,9% de la gent que mira porno es salta la...
1: La introducció.
0: Exacte, sí, saps?
1: Bueno, és que el mires per lo que el mires, al final.
0: El fontanero tocarà el timbre que te'l saltes, saps?
2: Sí, la veritat és que sí.
7: Per veure la intro em fico una pel·lícula.
0: Clar, clar.
2: Una cosa, no, jo destacant aquest tema de que ens saltem les primeres parts, hòstia, donem-li una oportunitat.
0: Clar, prèviament hi ha una persona que ha intentat buscar una història perquè dues persones facin l'amor, saps?
2: S'ha posat un traje de Armani apretau perquè tu vagis a quan surt el rabo empalmau directament, saps? És veritat.
7: Sí, jo si veig la pel·lícula se'm baixa tot el líbido.
0: Clar, això també és veritat.
1: Clar, ella la pel·lícula ja la té d'abans. Llavors ella va a lo que cal.
0: És que
1: cal.
0: El sol fet de posar al buscador, al Google, Pornhub, ja vas a lo que vas.
2: Ja vas a...
0: Saps?
2: Sí.
0: No és Netflix. Claro, claro. Saps? Clar, molt bé. Molt bé, guapa, gràcies per trucar.
2: Vinga.
0: Adéu.
1: Adéu, reina.
0: Hola, bona nit.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Paula.
0: Des d'on ens truques, Paula?
2: Dius, la Paula.
8: De Ripollet.
0: Que mona, la Paula. Quin porno mires, tu?
2: Ripolleta.
8: Mira, ahora mismo no veo porno porque tengo pareja, pero cuando lo veía me iba a lo que han dicho al final a las historias, pero yo sí que me veía la historia, si no, no encontraba gracia.
1: A la Paula necesite... todo el contexto, todo el chisme.
8: Y no tengo el contexto, no le encuentro la misma gracia.
1: Muy bien.
0: Vale.
9: Como si mires Netflix.
8: Pero ya te digo, es que ahora tampoco me hace falta, entonces...
2: ¿Pero qué te agradaba? ¿Quina categoría, Paula?
8: Nada, o sea, mientras tuviera historia me daba bastante igual. O sea, tenía que tener el contexto. Si tenía el contexto, que ya me parecía bien.
0: Ella miraba cómo el fontanero arribaba, picaba el timbre al fontanero, le arreglaba la xeta.
8: Alguno habrá caído de eso. Claro.
2: Pero alguna preferencia física, es decir, ¿te gustaba que estuvieran cachas o culonas?
8: Sí. No, soy más de eso. Miraba más algo más físico de mujer que de hombre, la verdad.
2: Vale.
8: No me ponía muy quisquillosa con eso. Sí, me aburría de historia porque me parecía demasiado normal. En plan básica,
2: vale, sí.
8: Ya no...
1: Cambias de vídeo.
8: Ya pasamos a otra cosa.
1: Sí. Claro,
2: es que ya cada historia que es para cagarse de lo malamente.
8: Hay muchas historias muy turbias, por ejemplo.
0: Sí,
8: sí,
0: sí, pero también respeto, que es porno, ¿sabes? Woody, tampoco.
8: Sí, es porno, no es. Familia,
0: no es Disney.
8: No.
2: Però vull dir que hi ha guions que estan bé, per exemple, una parella que li prepara l'esmorzar i de sobte et surt una profe amb un regle,
8: claro,
2: i diu, t'has portat fatal, i diu, com el conya.
1: Sí, no, però coincideixo amb ella, per exemple, tema infesto, per mi hauria d'estar prohibit.
8: No puedo. Las cosas ves, cuando ya metemos cosas de familia me parecen muy creepy, no me gustan nada.
1: Clar. Jo t'entenc.
2: Stepsister i coses així, no? Bueno, això no és infesto.
8: No. Però
0: una cosa, Paula, o sigui, si tu la història no t'agradava, tu canviaves de història. Però sí. No anaves directament a lo que era part pornogràfica,
8: 100%. Sí, lo intentava. Lo que pasa es que yo creo que ya como el contexto ya no me gustaba, ya no entraba en
0: ja, el... Però estabas a una web porno, no estabas a Disney, saps?
1: Vull dir, bueno, però sí. segur que hi ha penya que se fica un vídeo, les tetes no li agraden i el canvie.
0: Vale,
1: pues la Paula necessita el seu context.
8: Pues lo mismo creo con la història. Vale, si no me gusta la història, otra cosa.
0: No te la tragaves, la història.
2: Clar. Sí, però fa fort.
1: Jo t'entenc.
0: Molt bé, Paula, molta gràcia, guapa.
2: Vinga, Paula,
8: adéu.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Quevedo
1: i Elvis Crespo. Aquesta, cuidado, que pot ser una de les cançons d'aquest estiu, eh? Cuidado.
2: Que graciosa la canció, eh?
1: Pues la veritat és que sí. Vols demanar una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Perquè, Marta, què farà ara el Tomàs?
4: Una broma telefònica.
2: Dios, però ho has dit com si fossis aquí, mèdium, per favor.
1: I a qui trucarà el Tomàs?
2: Clar, jo us diré que trucarem a una tia que es diu la Jenny.
1: La Jenny?
2: La Jenny.
1: Vale.
2: M'agrada el nom de Choni, això és bona senyal.
5: Ens agrada, ens agrada.
2: El Dani ens demana la següent broma. Diu, quisiera hacerle una broma a mi cunyada. Se llama Jennifer Ruano Magdalena.
1: Comencem malament la broma a la cunyada, saps? Clar.
2: Que vive en calle Sindicato 35 de Palafolls, que ha tenido un problema con la ducha y cae agua al parking, que sois los Mossos de Escuadra de Calella, que un vecino ha denunciado y que pide una indemnización por mojar su coche de unos 12.000 euros. Mara meva.
5: Tremendo coche hauria de tindre.
2: Sí, a veure, la broma és molt ambiciosa. Jo donaré detalls perquè sembli més realista que 12.000 pavos per mullar un cotxe, també us ho dic.
5: Clar.
2: Perquè, hòstia, és molt exagerat.
5: Home, jo diria que s'ha caigut damunt algo del, de la paret o algo i, jo què sé, s'ha danyat.
2: Ara veurem.
1: Vale, doncs vinga, vaig marcant. Saps que hi ha molt a prop de Palafolls? Quin poble hi ha molt a prop de Palafolls?
5: El què, el què?
2: Què hi ha?
1: Endevina-ho.
2: Vulpa d'Ulpa?
1: No.
5: Què està passant?
1: No saps quin poble... No.
5: No.
2: Tu. Ah, dius.
1: Vaig a trucar...
2: Al CAC.
5: Ai, no m'entero.
2: Hi ha un poble que és Tordera. Que vam tenir un parcal fa un temps. Però no
5: ah,
2: direm
5: vale.
2: Per què. No direm per què exactament.
1: Està exactament a 11 minuts de cotxe.
5: Us va arribar carteta.
1: No, no, no. Anem a trucar, anem a trucar.
2: Tiqui, tiqui, tiqui.
6: La Jenny.
2: Vaya, Johnny.

0: Jenny, tía.
1: La Jenny.
2: La Jenny, Jenny, Jenny.
3: Diga.
1: Hola, bona nit. Parlo amb la Jennifer Ruano Magdalena, si us plau.
3: Sí, sóc jo.
1: Què tal, com estàs? Mira, truco dels Mossos d'Esquadra de Calella. Tens un minut per parlar amb mi?
3: Sí.
1: Vale. Escolta, és només per confirmar, tu per casualitat... Bueno, per casualitat no, confirma'm que vius al carrer Sindicat número 35, a Palafolls.
3: Calle Sindicato, no.
1: Quina és?

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8.

0: Vols més? Vols més?
1: Dame, dame.
2: Ai, bueno. Que em deixis com el llac de Banyoles, Miquel.
0: Tu t'has corregut mai tant com el llac de Banyoles, Marta?
1: Per favor.
2: Algun cop sí.
0: Ah, sí?
2: Algun cop,
0: sí. Per favor. Vinga, va, quin porno mires?
3: Truca'ns ara. Hola, hola. 93 545 68 68.
0: Per si t'acabes d'incorporar al Flash Urban, ara que són 10:15, que sàpigues que avui preguntem quin porno mires, si mires porno, i si no en mires, per què no en mires?
2: Que de moment ningú ens ha dit per què no mire porno. Anda, que no hi ha gent.
0: Hola, bona nit.
4: Buenas.
0: Hola, com et dius?
1: Per favor.
4: Javi.
0: Javi. Des
2: hola,
0: on
2: Javi.
0: Trobes, Javi?
4: A veure, Rui.
0: Molt bé, Javi. A veure, què et mires, tu?
4: Jo no miro, no i et dic el pas que.
2: Per què?
1: Ojo, m'agrada, explicacions, bé.
4: Perquè, primer de tot, és fals.
0: És fals.
2: Vale, és ficció, segon, molt bé.
1: Bon argument.
4: I segon de tot, perquè això ho fan els adolescents, els que encara no saben de sexe.
1: Bueno, tu tampoc en saps molt, eh? Perdona que et digui, perquè ens vas dir que només havies follat un cop a la teva vida.
4: Ah, bueno, sí, però...
1: Jo tinc memòria, Javi. No, jo tinc memòria.
0: A més, Javi, tu ets menor.
4: Jo estudio. Què va? Si tinc 22...
0: Tens 22?
4: Tinc 22 anys.
1: Ah, sí? Sembla que tens 40. Mal portats, a més, eh? No,
0: doncs jo m'imaginava un pajero de 16 anys.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Ah,
2: sí. Té la veu greu.
1: Jo me'l feia de 30, recent complert, una mica.
0: Ah, no, jo el feia més petit.
1: Però clar, tiesini, però 30.
0: Molt bé,
4: no,
0: Javi.
4: El dia 11 de juny, 23.
2: Pues, molt bé. Doncs
0: pues felicitats.
1: T'anirem a visitar.
0: Vinga. Adéu, Javi, que vagi bé.
1: Vinga, príncipe.
2: Està molt bé que tingui en compte que és ficció, perquè hi ha gent que s'ho creu, clar. Després ho intenta reproduir a la vida real
0: no.
2: I tot surt malament. És ficció, gent, no passa res. Exacte. És ficció i ja està, i tot bé.
0: Bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau.
1: Oh, la tita Mireia, baixa això.
0: Per favor, està sordíssima, tia. Hola. Com et dius?
2: Ai, pobreta.
5: Hola, ja està.
0: Com et dius?
5: Em dic Marta.
0: Marta, des d'on ens truques?
1: Hola, Marta.
5: Hola, de Manresa.
0: La Marta de Manresa. Quin porno mira la Marta de Manresa? A veure.
1: Pagesos.
5: Ara no miro, però sí que he mirat molt.
0: Has mirat molt porno.
5: Ara no, estic més centrada en mi mateixa, no en la vida loca de suïcida.
2: I abans què miraves? Què t'agradava?
5: A mi m'agradava el porno dur.
0: El porno dur?
2: Què vol dir això?
1: Hardcore, no?
5: No, hardcore tampoc, però m'agrada molt l'abús, el sexe amb borratxes, amb dormides.
0: Perdona?
2: Marta.
0: Què?
2: Per què t'agrada aquest porno?
5: Sí.
2: Però per què?
5: Per què? No ho sé.
1: A veure, un moment, perdona, ho intentaré posar de les millors maneres les paraules, vale? O sigui, Marta, t'agradava el porno on hi havia una posició de vulnerabilitat femenina, oi?
5: Sí. Vale. El tema de picar i això no. Però em posava això de la dominació.
0: I això et posava sexualment?
5: Sí.
1: Però vale. Has dit mentre dormien? A mi això em fa una mica de mal rotllo.
0: Clar, que la dona estava dormint i l'home anava a follar-se la dona.
5: Sí.
0: Però això és molt heavy, Marta, tia. Això és molt heavy.
2: Vale. Amb aquest tema. Bueno, Marta, tu què t'agrada? La part submissa o la part dominant?
5: La part submissa.
0: Submissa.
2: Ah, vale. Perquè ho dic... Perquè en aquest tipus de casos, que és veritat que hi ha gent que li agrada aquesta submissió, sempre i quan hi hagi un consentiment darrere, que evidentment, perquè la gent se n'enteri, quan una persona s'ha drogat, incloem l'alcohol, o està dormida, no pot donar consentiment. Però abans de fer aquestes pràctiques, pot haver una conversa prèvia amb un contracte, amb unes paraules o uns signes de consentiment.
5: Sí, sí. Jo he tingut sexe d'aquest tipus amb una persona que també li molava això i ja ho teníem parlat. Vale. I no hi havia problema.
0: I prèviament ho vau parlar-ho i... En aquell moment, què has arribat a fer amb aquest sexe dur, entre cometes, que dius? Què has arribat a fer?
5: Sí, és que vaig fer molt sexe, de moltes maneres.
1: Però amb persones, o sigui, tu feies també aquesta posició de submissió.
2: Tu feies la dormida o què?
5: Sí.
0: Ah, sí?
2: Ah, vale. Però prèviament hi havia un consentiment.
5: Sí,
2: vale.
5: Sempre.
0: Per tant,
5: sempre.
0: A tu t'ha arribat a agradar que estiguis dormint i tu, mentre que estàs dormint tranquil·lament, un home et comença a follar.
5: Sí.
2: Vale. Si prèviament hi ha consentiment, és una relació sexual. Si no hi ha consentiment, gent, entereu-vos, és una violació, vale?
0: Home, llavors, sí.
2: No ho fem.
5: No, sempre...
1: La Marta ho té clar, aquí... això? Sí, és important. Ho tens clar o no, Ciela?
5: Claríssim.
0: Està, però,
5: claríssim.
0: Per tant, ens jures que prèviament va haver-hi una conversa en plan que això es podia fer?
5: Sí, a més era una parella, una persona que teníem diverses vegades contacte, o sigui, no és una esporàdica.
1: Vale. Feia la típica de bueno, me voy a la cama, ay, qué sueño.
0: Per tant, feies veure que dormies, no estaves dormint com a tal normal i corrent. Ah.
5: No, de vegades sí, dormia.
1: Ah, per favor, no? Això hòstia, no ens agrada, però, Marta.
0: Hòstia, Marta, per favor, tia. Una cosa, t'estàs passant uns límits, tia.
1: O sigui, clar, tu feies clar, un previ consentiment de si estaves dormida, que no passava res si ell doncs, començava la festa, però et despertava abans de fotre, no?, una mica el penis, o no?
5: A veure, normalment desperto, clar.
2: Normalment.
0: Ja.
2: I una pregunta, quina senyal de seguretat teníeu per parar?
5: Això teníem molt parlat, o sigui, no hi havia senyal perquè no es passava.
2: Vale, gent, ha d'haver senyal sempre.
0: Clar, ha d'haver-hi alguna
2: perquè no llegim ments.
0: Sí, o una paraula, no. o un moviment de braç,
2: clar,
0: o alguna cosa.
2: En plan,
0: ara s'acaba
2: senyal...
0: perquè m'estic fent mal, no estic còmode, no va bé.
2: Es para la primera.
1: Un moviment corporal, Marta, un moment, ha d'haver, jo crec, un moviment corporal que doni a entendre que l'altra persona ja està començant, està conscient, ja sigui una carícia o un hola, per exemple, sí. O qualsevol cosa.
2: Sí. Bueno, el jiu-jitsu, que fan com tres cops al tatami... Vale. Mm? Si no, quan volen que el jiu-jitsu, tio, el jiu-jitsu fas pla, pla, pla, i l'altra persona està i pare de cop.
0: I s'acaba.
2: Vale, doncs el sexe, especialment amb aquestes pràctiques, també, vull dir, potser no és verbal, però també has de tindre una senyal perquè parin i paren de cop, i ja està.
5: Sí, i paren, i s'espara, eh? Molt. Això ho teníem claríssim.
0: Vale, i quines...
5: Eren tots dos... molt eficients amb el que volíem i el que no.
0: Vale, i quines pràctiques, a part d'això que estaves dormint, cosa que em sembla sincerament...
2: qüestionable.
0: Bueno, sí. Quines altres pràctiques heu arribat a fer, Marta?
5: Bueno, ja dic, és que he fet moltes coses.
0: Un exemple?
5: Però normalment a mi m'agrada molt el sexe fort, el sexe dur, sense arribar a picar ni humillar.
0: Vale.
5: Però m'agrada ser submisa, vale. Sense que faci mal. I
2: sí,
5: sense...
2: que t'hem vist tant.
1: I tens joguines, Marta, adaptades a aquest tipus de sexe més sumís?
5: Sí, havia tingut.
0: Ah, lo típic d'agafar-te amb manilles a les mans, de no poder caminar, de no poder moure't...
1: Sí, no?
5: A mi va... Usava molt això de... lligar-me a les mans. Espero no m'agradava, però lligar-me a les mans...
0: Lligar-te a les mans i que l'altra persona fes el que vulgués amb tu. Dintre d'uns límits, lògicament. Vale, vale.
5: Sí, dintre d'uns límits sempre.
1: Molt bé.
5: Tot això està parlat i està fet.
0: Mm. Molt bé. L'important és això, que estigui prèviament parlat i consensuat.
2: I acordat i senyal de seguretat, gent.
0: Molt bé.
5: Sí, sí.
2: Molt bé.
5: És una part del sexe que una mica rara, desconeguda per la gent o que no l'entén, però també em posa.
2: Bueno.
5: Jo havia tingut també una exparella que a mi m'agrada molt estar a sobre.
0: I ara mateix no ho fas? Ara mateix no practiques aquest tipus de sexe?
5: No, ni aquest ni ningú. Estic molt tranquil·la amb les meves dones. He dit que el modo suicida lo he dejado.
0: Molt bé. Pues millor, sincerament.
1: Quina edat tens, Marta? Que no ho has dit, crec.
5: 53 faré.
1: Vale, o sigui, encara pots tenir una vida sexual activa, però has decidit per la teva salut mental i perquè ja has tingut un recorregut molt ampli, doncs que ja està, no?
2: De
5: moment, no ho sé, però per la meva salut mental sí que he decidit temps...
0: No, què vols dir, salut mental? O sigui, a partir d'aquí, d'aquest tipus de sexe, t'ha hagut...
5: No, a partir del sexe.
0: No té res a veure.
1: T'ha passat algun episodi que t'ha deixat mig... bueno, això, vulnerable.
5: El sexe no.
0: Ah, vale.
5: Però episodis a la meva vida sí m'han passat i per això... sí.
0: Vale. Però salut mental, que no té res a veure amb el tipus de sexe que practicaves.
5: No.
0: Vale. Vale.
5: No.
0: Molt bé.
2: Com la Rosalía, està de celibato.
0: Sí, totalment. Molt interessant la Marta avui, Molt interessant, la veritat.
1: La veritat és que sí,
0: Gràcies, guapa, un petó, que vagi bé.
1: Adéu, Marta.
0: Adéu.
3: Els dimecres toca parlar de sexe. I per això tenim en

0: coses com aquesta.
1: Estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
2: Exacte.
3: Patrón Barcelona.
2: El Patrón Barcelona és el sitio de puteros por excelencia.
1: Rompatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
2: Rompatrón.
0: I a tu? Què t'ha passat avui? Era...

0: La plena del BL. Dime què t'hi passa.
1: Allí.
0: Al BL.
2: Molt bé, Marta.
0: Molt bé.
2: Ha semblat el Simba de bebè, quan intentava fer...
0: Va, si voleu demanar una broma telefònica, envieu-nos un WhatsApp i si voleu venir també a la nostra barbacoa. Flash Urba!
2: Vámonos, envieu un WhatsApp al 699-69-69-69 i només heu de dir, escolta, nano, vull anar a la barbacoa. Us posarem al grup i començarem a valorar quins són els millors dies per anar i quina carn portarem.
0: Vale, doncs vinga, si vols anar a la barbacoa, Flash Urba, envia un WhatsApp i digues, vull anar a la barbacoa.
3: Envia'ns un WhatsApp.
2: Vinga.
3: 699-69-69-69.
0: Efectivament, 699-69-69-69. I també per demanar bromes telefòniques, que de seguida també en farem una altra.
2: Sí, tenim una preparada que involucra una mare, cosa que ens encanta.
0: Molt bé.
2: M'encanten les mares, per favor.
0: Ah, sí?
1: Tu quina categoria de porno mires?
2: Trio. Amb dues noies.
0: Molt bé.
1: Un clàssico.
2: Sí, és veritat, però ningú ha dit MILF.
0: No.
2: MILF és de les més populars de la història, no?
0: Ni Twinks.
2: Ni Twinks, és veritat.
1: Ningú ha dit res de gais, tio.
0: No, res, res.
1: Gais del món, on esteu?
3: 93-545-68-68.
0: Quin porno mires? 93-545-68-68. Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
4: Em dic Àlex.
0: Àlex, és on ens truques?
4: De Barna.
0: Àlex de Barcelona, molt bé. Quin molt porno bé. Mires, Àlex?
4: Bueno, m'agradava molt abans les enanes.
1: Abans, sí? I ara
2: les
1: ja
2: nanes?
1: No?
4: Ah?
1: Ara ja no. Ara no t'agraden?
0: Ara els agrada els enanos.
2: Ah, sí, no? Mare meva.
4: Ara ja no. Ara ja no tant. Abans sí que m'agradava molt.
0: I ara què t'agrada, Àlex?
4: Res.
1: No que res.
4: Estic així de retiro espiritual.
0: Retiro?
2: Retiro en anal.
1: Tu també has mirat algun pavo d'aquestos que diuen que no us heu de masturbar?
4: No.
1: Ah, vale, molt bé.
0: Per què s'ha posat de moda ara que digui la gent que la gent no es masturbi?
1: Mira, selecció natural. Jo crec que...
0: O sigui, en quin moment s'ha posat de moda ara dir que la gent no s'ha de masturbar?
2: L'objectiu és com tenir disciplina i guardar-te com testosterona dins del cos. Però és una tonteria. Sí. El verí s'ha de treure fora.
1: Una pregunta. Durant la nit no teniu pol·lucions nocturnes? És a dir, durant la nit mentre dormiu no us surt semen del penis involuntàriament?
4: No,
0: perquè vas ben buidat, tu, Àlex, com nosaltres.
4: Clar, exacte.
1: És que precisament quan no te buides, en plan, quan el cos necessita treure-ho, fins on jo sé, ho treu durant la nit.
2: Sí.
1: Llavors, és inútil que no te masturbis, perquè si el teu cos està sa, fins on jo sé, que potser ara truca un uròleg i diu que no, però si el teu cos està sa, ho treurà igual.
0: Si pues tu millor... ho dius, Marta, jo m'ho crec, carinyo.
1: Sí. Millor treure-ho i passar-t'ho bé i fer-te una manola.
0: Escolta, Àlex, tu quants cops a la setmana et masturbes?
2: Sí.
4: Jo un cop al dia.
0: Un cop al dia, molt bé.
1: Doncs bona prestata, en forma.
4: Sí, o sigui, aviam, jo ja no miro això de les enanes, però, bueno.
0: I doncs, si no mires porno, què penses quan et masturbes?
4: Ostres, doncs, de tot. De tot,
1: com què? Que et donin pel cul?
4: No.
1: Veus,
4: no.
1: Llavors,
0: pues no està tot, Àlex.
1: Sempre diu tot lo mateix.
2: Però de tot et refereixes a què? A exparelles teves o persones que veus pel... No sé.
4: Exparelles, amigues, no sé. Sí.
0: Sí. T'has masturbat mai pensant en alguna amiga teva íntima i ella no ho sàpiga?
4: Ui, no.
0: Vale.
4: Això...
0: I amb alguna companya de feina?
4: És que no tinc companyes de feina.
0: Ah, vaja. Que...
2: Però on treballes?
1: Àlex.
4: Hola?
0: On treballes?
2: On treballes?
4: A l'Uber.
0: A l'Uber.
2: Clar. Hòstia, i pensant en passatgeres?
0: Oh!
4: Home, ostres, aviam que et dic.
1: Que sí.
2: Sí, sí. És el teu somni eròtic. Sí, a una asiàtica que arriba de Tòquio.
0: I t'has masturbat mai dintre de l'Uber?
2: Per negocis.
4: No, però mira, tinc un company que es diu Christian, que sí.
1: Christian de Barcelona!
2: I diu el seu nom, que fill de puta.
0: Es masturba dintre del seu Uber.
4: Bueno, sí, és que quan no tenim feina, doncs el tio
1: a la Zambomba.
4: Es va cap a la Repsol i li dona.
0: A la Repsol a masturbar-se.
1: Està plena de càmeres.
2: Cristian, no té mastubers.
0: Ah, perquè els Ubers, no, els vidres estan com foscos, no?
2: Sí, com tintats.
4: Sí, tintats.
1: Perquè us anava a dir, si us pillen tenint sexe dintre del cotxe, inclòs a la masturbació, us poden denunciar.
0: Ah, sí?
1: Us poden denunciar per exhibicionisme.
0: Ah, sí?
1: I a més, ara crec que han pujat la multa.
0: No!
2: És caro, eh? Ja van trucar uns oients un cop que els hi van multar amb pasta per follar el cotxe.
0: Ah, sí?
2: Sí. Vam penjar el vídeo.
0: I, Àlex, per tant, tu t'has masturbat pensant en clientes teves, però mai dintre de l'Uber.
4: No, mai, mai.
1: L'Àlex té uns límits. Evidentment.
4: Jo tinc límits, sí, eh? Sí, sí.
2: Mm-hmm. Molaria que ara estigués amb una clienta al cotxe, no? Saps? I que la clienta estigués escoltant això.
1: Socorro. Enviant un missatge
4: no,
1: a les amigues.
4: Tinc... la setmana passada una clienta em va oferir a fer un trio amb una noia.
0: Què?
4: No, que estic treballant.
2: Vale, però home, després, és perquè no t'agradava, és perquè era fea, no?
1: Quan sortis de treballar...
4: Bueno...
2: No li agradava, per això no ho va fer.
0: O tens parella, Àlex?
4: Tinc parella, també.
0: Tens parella, vale, vale.
1: Però ell no ha dit lo de la parella, ho has dit tu, Miquel.
0: Clar, ho he hagut de preguntar.
1: Marrano.
0: Si no ho pregunto, no ho sabem, eh?
2: Arriben a ser dos clientes així guapes, tetones, i dius que sí, no, cabron?
4: No.
1: S'ho ha fixat!
0: Àlex, has posat les banyes algun cop, tio?
2: Per mi això ja són banyes, eh?
4: Mai.
0: És que, clar, en cap moment has dit que tenies parella, saps?
1: Això seria
0: clar?
1: Molt bueno. Peliporno, eh?
2: Per favor.
4: Vale. No he dit res gaire fora de lo normal, no sé.
1: No has dit res fora de lo normal.
0: Per tant, Àlex, tu et masturbes un cop al dia, et masturbes amb la teva parella junts o a vegades per separat sense que estigui ella?
4: No, per separats, perquè jo treballo de nit i ella de dia, doncs, no ens veiem.
0: Ai, no es veuen mai i t'has de masturbar.
1: Quan es veuen, s'agafen amb més ganes.
4: Efectivament.
1: Veus, molt bé.
2: Àlex.
0: Molt bé, Àlex. Pues molta gràcies. Que vagi molt bé.
2: Vinga, xaval.
1: Ciao.
2: A pajar-te.
0: Adéu, mago.
3: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
2: Ei, tio.
5: Em dic Jordi.
0: Jordi, des d'on es truques?
5: Et truco des de la Barceloneta.
0: A veure, quin porno mires tu, Jordi?
5: A veure, a mi m'agrada molt lo que és el trio homosexual.
0: Trio homosexual, molt
2: bé. És a dir, tres tios, no?
5: Tres tios, m'encanta.
2: Vale.
1: Molt bé, i què és el que més t'agrada del trio? La Torre Eiffel?
5: El que m'agrada més del trio és que, al final, jo em conec a mi mateix, conec el meu pene, i m'agrada veure altres penes.
1: Ah, molt bé, eh?
0: Vale.
1: Molt bé.
0: De tres en tres t'agrada veure'ls, eh?
5: Claro, sí. De tres en tres m'encanta.
0: Molt bé.
2: Perfecte. I tens alguna preferència física dels actors? T'agraden que estiguin molt forts? T'agrada que sigui interracial? Perquè hi ha subcategories.
5: M'agrada que siguin
0: xinès. Xinesos.
1: Ah, mira.
0: T'agraden penis xinesos.
2: O sigui...
5: Ben xinès i ben gordet.
0: Ben xinet i ben gordet.
2: Ah, sí, com un Buda, eh?
5: Sí, com un Buda, exacte.
1: Ah. Quina imatge mental.
2: Una filia una mica rara. A veure, buscaré bueno, a veure si existeix això.
1: Clar. Està molt bé.
2: Marta, és raríssim.
0: No. El Jordi, quan entra a Pornhub, busca trio homosexual de xinus.
1: A veure... Compareu-me el fetitxe del Jordi amb el fetitxe de la Marta.
2: Prefereixo el de...
1: El Buda.
2: Sí, el Buda, el Buda almenys és graciós. Sí.
1: El Buda.
0: Vamos.
1: Veus?
0: I quants cops a la setmana pots mirar els Budas menjant-se les tites?
5: Buah. És una mica... Estic una mica desesperat últimament a aquest tipus de búsquedes.
0: No en trobes gaires?
5: No, en trobo pocs, però m'agrada molt.
1: Home, és que és molt específic.
5: Puc a dos pajes al dia, tres pajes al dia...
1: Molt bé.
0: Això. Arribes a tres palles al dia?
2: Per Déu,
0: Jordi.
5: Puc arribar a tres palles al dia, inclús a més.
0: Collons, nen, vas a tope.
2: Mateu.
1: No, està ben entrenat.
5: A veure, sí,
1: està ben cuidat. Tens aquí un sol pèl, ja, vamos, que doni gust veure'l. Molt bé.
5: Una passada. Sí, parit,
2: molt bé, xaval.
0: Gràcies, Jordi, que vagi de guapo.
1: Besito.
5: Adéu.
0: Va, 8 minuts i arribem a les 10. Recordem el WhatsApp per si voleu demanar broma o venir a la barbacoa Flash Urban.
2: Vinga, apunteu-vos a la barbacoa, tindrem ratlles i rialles. 699-69-69-69. Estarà molt guapa.
1: Tenim què?
2: Ralles i rialles.
0: Molt bé.
1: Ui, Déu meu.
2: Clar, Marta.
0: No saps el que és, Marta?
1: Una ratlla.
0: I una rialla.
2: Però perquè ens passarem de la ratlla, no per la copa.
1: Ah, vale.
0: Mal pensada, de veritat, és que jo ja no es pot dir res. Tu.
2: Droga!
3: Sabem que ens has d'explicar alguna cosa. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Flash FM. Són les 10.
1: Flash FM.
0: Et volem escoltar. Truca al 93-545-6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
2: No veuran marxa. Les 10 en punt.
3: Wow.
2: Mira. Suena.

0: niña en China.
1: Ho està
0: canta
1: fent.
2: Bé. Molt bé.
1: Ho fa molt bé.
0: A mi m'agrada més que l'original, eh?
3: Que sí, tu creus? Més que el Justin Bieber?
0: Més que el Justin.
1: Que I aquí s'acaba. Molt bé.
0: Les 10 en punt. Marta, què preguntem avui a l'audiència?
2: Quina és la categoria de porno que més t'agrada, que més et posa? Què és el que busques quan estàs calent o calenta?
0: O no mires porno.
2: Si no mires porno, doncs explica'ns per què no. Ja un oient ens ho ha explicat.
4: Tio, jo estic molt cabrejat perquè un oient ens ha dit que li semblava lamentable que parléssim d'aquest tema i no ens ha dit el per què. Si ens està escoltant aquest gilipolles d'abans, que ens truqui i que ens expliqui el per què, perquè tinc molta curiositat.
2: Sí, a més ens ho ha dit malament, en plan, sí, tio. Has utilitzat paraulotes, no?
4: Males formes.
2: No cal.
0: Sí. Doncs vinga, va, que tenim el telèfon. El 93-545-6868.
5: 93-545-6868.
0: Si mires porno, quina categoria mires? Atenció, perquè tenim, vamos, una categoria de dalt a baix.
4: La llista.
0: Hem començat per Big Black Woman.
4: Vale.
0: Portem dos trios.
4: Dios.
0: Hentai, orgies, transsexuals, lesbianes, més 50 anys, porno romàntic, porno dur, porno de enanas i porno de trio homosexual. Déu-n'hi-do les categories que tenim.
2: El que més guanya és el trio.
0: Sí, senyora.
4: Oye, i ningú ha dit nacionalitats encara. Que tu pots filtrar el porno per francès, italians, coses així,
0: bon saps?
4: Sí, sí, hi ha d'això.
0: La baguette. Pues vinga, va, si vols participar, tens el telèfon lliure ara.
5: 93-545-6868.
0: Quina és la categoria de porno que mires quan mires porno? I si no en mires, per què no en mires?
2: Exacte.
0: Ens expliques el per què, vale?
2: Bueno, un oient ens ha dit, perquè era ficció, que ho hem de tindre en compte, gent, és ficció, és una pel·lícula, vale?
0: No sempre és ficció.
2: Sí, no, hem d'intentar fer el que veiem a la tele, ni a l'ordinador, ni a la PSP. No, com...
0: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
6: Aitor.
0: Aitor, tu quin porno mires, a veure?
6: Bueno, ara mateix estic conduint la grua,
2: vale.
6: I la veritat...
0: Clar, ara mateix estàs treballant.
4: Sí, és complicat mirar porno.
6: Et faré una manola.
0: Et faràs una manola?
2: A la grua, Aitor, cari.
4: Hòstia, te la farà la pròpia grua? Te la farà la grua, la Manoles? És molt perillós, eh? Però molaria.
6: Sí, sí. Molaria, eh? O automàtica.
2: No, una cosa.
6: Ben engraçadeta.
2: A veure.
0: Te l'has pelat mai a la feina, Aitor?
4: Ah! Vaya pinga de persona. Vaya tonto de l'ano.
2: Jo espero que no, si us plau.
4: A més, tenia una veu de tonto el culo que espero que no fos la seva, eh?
0: Sí, però tonto imbècil, saps? Sí, sí. Aquells que volen fer gràcia i la gràcia la tenen al cul.
2: I no fan gràcia, no.
4: Molt malament.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, soc Senegal.
0: Què?
2: A veure.
4: Tu ets de Senegal, vols dir?
0: Com et dius?
7: Senegalès.
0: Ets senegalès, vale, però com et dius?
2: Gent, no feu gràcia, pareu.
4: La veritat és que, mira, t'ho dic en sèrio, eh? Tu saps, Marta, que el Miquel i jo riem per qualsevol gilipollet, però és que això no ens fa ni puta gràcia.
2: No,
0: és que no. És impossible, de veritat.
4: Sí, hi ha coses que, mira, que a vegades truquen, diuen una merda i... Vale, però és que això no fa gràcia.
2: Sí, però això no...
0: Però si ho feu, feu bé, saps? Perquè se diu la gràcia al cul.
4: I seguiu la broma, ni que sigui.
0: Clar. Bueno, en fi.
4: Estic trist.
0: A veure, hi ha una trucada, a veure si és una persona normal.
4: Ah, sí?
0: Ah, no, ha penjat ara. Bueno.
4: Oh, tinc una broma telefònica preparada, eh?
0: Doncs va, dos minuts i fem la broma telefònica.
5: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu de lejitos. És el Jay Weller, el Flash Urban, les 10 i 10. Anem a parar les màquines perquè arriba el moment de fer una broma telefònica.
1: Sí, sí, correcte. Ens la demana un nen.
0: Un niño.
1: Però luego es que no ha fet trampa perquè...
0: A la seva mare.
1: Perquè no ha trucat i li farem a la seva mare, que per tant sí que pot sortir. A Sal. Sí.
0: Cuidao.
1: Madre mía, Sal, eh?
0: Cuidao amb el Sal, Gironès.
1: Contento me tiene Sal, eh?
0: A Sal i a l'espai Gironès.
1: Diu, bueno, ¿podrías hacer una broma telefónica a mi madre? Como que me han visto hacer una cosa muy mala y que sois la policía local de Sal.
0: Por favor.
2: Que innocent.
1: Es diu Eric Hernández, ¿vale? Y la seva mare es diu Patricia Mata.
0: La Patri.
1: Su hijo sí que mata. Y dice, o que también que rayado el coche o como queráis, por favor.
2: Pero si es menor, ¿cómo ha de rayar el coche?
1: Marta, es de Sal.
0: Está Sal, Marta.
1: A Sal ya...
2: ¿Qué son, como el de Lepe o qué?
1: Aquí hay mucho vándalo. No. Hay mucho vándalo.
2: Sí.
0: Deixem-ho així, deixem-ho així. I què t'inventaràs? Que ha robat a l'espai Gironès o algo així?
1: Saps que no ho sé encara, però cuidao, promet molt això.
2: Vale, pues lo del coche me queda a cuadros, puto niño.
1: Però lo de ratllar un cotxe m'agrada. Bueno, no, saps que m'ho he inventat? Robar xapes de cotxe, que jo ho feia de petit. Cosa que està fatal, eh?
0: Ah, mira, si vols perquè sigui més realista, en el pàrquing del centre comercial.
1: Vale, perfecte.
0: De l'espai.
2: Tu també ho feies, Miquel?
0: Mai ho he fet.
2: Però bueno.
3: Grava tu nombre y el motivo de la llamada y comprovaré si esta persona está disponible.
1: Jordi Vallpons, sóc de la policia local de Sal. Agafa'm el telèfon, sisplau.
3: Gracias, Jordi Vallpons. No cuelgues, por favor.
1: Molt bé. Us agrada el nom?
4: Sí. ¿Quién?
1: Hola, parlo amb la senyora Patricia Mata.
4: ¿Quién es?
1: Què tal, com estàs? Oye, em dic Jordi Vallpons, de la policia local de Sal. Tens un minut per parlar amb mi, sisplau?
4: Sí, digue'm.
1: Vale. Em pots confirmar que el teu fill es diu Eric Hernández?
4: Sí, què passa?
1: Vale. Ell està bé, no et preocupis, però és només per saber... Si últimament estaves tu notant que a casa doncs estava liant-la una mica o si estava fent coses fora
4: no.
1: De normal. No?
4: No.
1: Vale, és que l'hem enxampat amb un grup d'amics. Bàsicament,
4: a on?
1: Al
4: Sarrià.
1: No, al pàrquing de l'Espai Gironès.
4: No, però no pot ser, el meu fill està avui amb el seu pare.
1: Sí, però jo... Bueno, t'explico o
4: sí,
1: què?
4: Sí, digue'm, sí, vale. Sí, perdona.
1: No et preocupis. Bueno, l'hem enxampat en els últims dies, encara no tinc exactament, però bueno, jo et faig la trucada informativa, ens han dit que ets tu la mare, i bueno, l'hem enxampat doncs robant xapes de cotxes i bueno, i ratllant cotxes. I...
4: A l'espai?
1: Sí.
4: Quan? Me pots dir quan?
1: Bueno, no t'ho puc dir, t'ho dic perquè no m'ha arribat encara tota la informació, no et puc dir quan, però sé que ha estat aquesta setmana, ha estat, sí, amb uns xavals, vale? Llavors estem trucant a tots els pares, no hem pogut fer-ho al moment, vam dir que era l'avís, ens van donar informació i ho estem fent. Així que deixa'm acabar, sisplau.
4: Sí,
1: i bueno, el tema és això, pues, robant xapes de cotxes bons també, algun Mercedes, tal, i, i bueno, i també, i això sí que és el que em preocupa, i per això t'he de preguntar, Patricia, bueno, els vam enxampar fumant marihuana, cannabis.
4: M'estàs deixant?
1: Tu sabies d'això o no? Tu sabies que el teu
4: fill... No, però és que té 12 anys, o sigui, és que té 11 anys.
1: Bueno, a Sal, tu ho saps, eh? Que a Sal s'han vist de pitjors, d'aquestes.
4: Sí, no, però que és que estic flipant i per això et pregunto que quan, perquè és que al final, tret d'acabar el parc d'aquí darrere de casa, en el que tinc família, és que el nen no ha marxat sol enlloc.
1: Ja.
4: Per això estic flipant molt, perquè és que no sé quan, per això et pregunto tu, quan, eh?
1: Ja ho parlarem bé quan vinguin els meus companys.

0: legals i per això ho estic fent amb tu. El teu fill ja ens ha dit que només confiava en la mare, que li preguntéssim amb ella les coses i ja està. Ella estava una mica nerviós al seu dia i per això t'ho estic fent. Vale? Aleshores, tu, perdona, deies que tu has deixat de fumar i perquè ahir no li agradava. I
1: no, jo he deixat de fumar tabac perquè a més és una de les coses que el meu fill sempre no... El que no fumi, o sigui, per això m'està xocant tot tant.
0: Vale. Vale, vale. Algun cop havia parlat de consumir cannabis a casa, d'algun amic seu?
1: No, mai.
0: No té amics mai, que fumin res?
1: No, no, no, si és que ja et dic, és que no, no, no.
0: Ja, ja.
1: A casa del pare, poder, però és que no, a mi és que ja s'ha riat, no...
0: Ja, ja. Bueno, només em queda una cosa per dir-te, que és que estic una mica decebut amb pares com vosaltres, doncs que permeteu que facin això als nens, la veritat. I jo com a pare em donaria vergonya, t'he de dir. Jo tinc dues criatures i em faria vergonya que fumessin.
1: Mm. Jo crec que m'estàs vacil·lant i crec que és una broma, que a més m'estàs trucant de Barcelona. Jo ara mateix vaig a la comissaria d'aquí de Salt i pregunto aviam què està passant.
0: Vale. Quan ho facis, porfa, pots dir que estàs a Flash FM en directe, sisplau.
2: Patrícia, que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
3: Però bueno, quin ull que té aquesta dona!
1: La Paula.
0: No, el niño.
2: El teu propi fill, Patrícia.
3: Ha sigut idea seva.
1: És una mare de Déu, el mato.
0: No, però un moment.
2: Què diu?
0: Posa David Cobal. Qui és el David Cobal?
1: Qui?
0: David Cobal, potser és un amic. Què ha demanat la broma?
1: El germanastre, crec.
2: Vale.
3: Que bona que tíos.
0: Vale, però una cosa. Per què té una puta foto amb un cotxe de policia?
1: No sé, ara li ha donat, vol ser policia i fa 4 dies volia ser enginyer mecànic.
2: Ah, està canviant per setmanes, eh?
1: És l'edat.
0: Pues fumant porros complicat, que sigui policia.
1: Hòstia, t'ho juro, m'estàveu fent Déu-n'hi-do.
2: Ho has passat molt malament. Jo he notat que la Patrícia estava inspirant.
1: Sí, m'estava donant. A més, és que no enquadrava, no podia ser.
3: Ho has gestionat genial.
0: Valla mare de merda. No, que no.
3: Valla mami, no.
0: No, que t'estimem molt i el teu fill també.
2: Per cert, molt bé la força de voluntat de deixar de fumar per al teu fill, eh? Això em sembla espectacular.
1: Sí, sí, sí, 4 mesos ja.
3: Molt bé.
0: Enhorabona.
2: Doncs ja ho tens fet, eh?
1: Ja, bueno, això diuen.
2: Bueno, doncs, un petó, Patrícia, que vagi molt bé.
0: Vinga, reina.
3: Adéu.
2: Molt bé, una altra broma que hem fet colar a un nostre lluvent. Molt bé.
3: Un èxit, home.
2: Bravo. Si voleu demanar una, envieu-nos un WhatsApp.
4: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que...

0: Badial, al costat del Xenxo, junts amb això que es diu Chucky.
1: M'agrada que diguin que usen condones. Molt bé!
2: Aprovat. Molt raro, no?, venint de Xenxo Corleone i de Badial.
1: És raro, és raro.
2: Sí,
3: la veritat és que sí.
2: Curiós, el castellós.
0: Les 10 i 26, avui estem preguntant quin tipus de porno mires.
4: 93, 545, 68, 68.
0: I tenim una quantitat de porno bastant gran, eh? Podríem muntar-nos aquí una productora pornogràfica.
1: M'agrada perquè hi ha hagut bastanta representació femenina, més de la que jo pensava.
2: Sí.
1: Molt bé, noies, gràcies.
2: I, curiosament, les categories random o rares de collons doncs eren dels tios. I les ties eren més romàntiques,
1: para
2: jo crec.
1: Para sorpresa,
2: no?
1: Para nadie.
2: De nadie, sí, totalment.
1: Bueno, sí, en plan... També hi ha hagut alguna noia que molt romàntica no era.
2: La Marta, que li agradava follar dormida, no?
0: Per favor, sí, no!
2: Un horror.
0: Bueno, va, tenim el telèfon. Si vols, pots trucar ara mateix al 93-545-6868.
4: 93-545-6868.
0: Ara mateix el telèfon lliure i ens dius quin tipus de porno mires. I si no mires porno, que encara no tenim cap trucada d'aquest tipus,
2: ah, no?
0: Que ens expliqui per què no mira porno.
1: No, si vale? Hem tingut una.
2: Exacte.
0: Sí, però no s'ha explicat.
2: Exacte.
0: Per tant, jo no la conto.
2: No ens ha explicat el per què. I a més era retrasat.
1: No, una altra.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Hola.
1: A veure, nois...
2: Què està passant, nois? Però què és això?
0: Que és un elefant, això. És
2: P3.
0: Però, com et dius?
5: Força!
0: Ai, de veritat. És que la gent és imbècil, a vegades.
2: Però què feu amb les vostres vides, home?
0: Vull dir que pots trucar a una persona normal amb una conversa normal i corrent, sisplau.
2: Ai, ja n'hi ha prou, eh?
0: Però. Ha arribat aquell moment de la nit.
2: No, per favor, dime que no.
0: No, sí,
2: sisplau, digue'm que no.
1: Què passa?
0: Que no hi ha trucades.
1: Ah, no, ells... No, yes.
2: No, però està bé perquè llavors marxem a casa. A mi m'encanta.
1: Això és veritat.
2: Ara vol dir que ja marxem a casa, Marta. Digues adéu, adéu.
0: Ha arribat aquell moment de la nit que en un programa de trucades ningú truca.
2: Vaya peste de l'oeste.
1: Sabeu què passa? Que estan fent 4 partits de futbol alhora.
0: Això sí.
1: Llavors, clar.
2: Però com ho saps?
1: Perquè jo sé molt de futbol.
0: Vaya FIFA.
1: Jo sé que... Home, el Piqué...
2: Vaya pollera.
0: Hola.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Paco,
0: des d'on ens trucas?
2: Dios, la cabra.
6: Ara mateix estic al costat del Camp de l'Espanyol.
0: Al costat del RCD Stadium.
1: Molt bé.
2: Has anat a veure els pericos, Paco?
6: No.
0: I què hi fas allà?
6: No, he anat a caçar avui.
1: A caçar? Caçar què?
2: Noies o...
6: A caçar pericos.
0: Ai, que Paco, per favor, no.
2: Què cunyau el Paco?
1: Una mica, Paco.
2: Senyor, Paquete.
6: No, ara mateix conduint.
0: Estàs conduint. Hòstia, Paco, et volies anar de graciós rei i l'has cagat una mica.
2: A veure, jo, Paco, només et perdonem si respons de forma normal la pregunta que tenim, vale?
6: Vinga, va.
0: Quin tipus de porno mires?
6: Les més de 50.
0: Més de 50.
1: Vale. Quants anys tens tu, per curiositat?
2: 110.
6: Ara mateix 50.
1: Ah, anda. Vale, molt bé, li agradem de la seva quinta, molt bé.
0: Algú que et podries follar, doncs ho veus realment de la teva edat, de veritat.
1: I què és el que més t'agrada de les de 50?
6: Mira, vaig tenir una experiència quan era jove, més o menys.
0: Què et va passar?
6: I en una senyora més adulta, podria ser, no? I mira, me'n recordo d'aquest, d'això.
1: Que tenia molta experiència o què?
0: Tu quants anys tenies, llavors?
6: Ella! 18.
0: Tu tenies 18 i te vas fer una noia de 50 pavos. Ai, de 50 anys.
6: No, va pagar. Ser una veïna.
1: Una veïna?
2: Una veïna, Paco.
6: Sí, de les 30 pico, 40.
1: I després, quan te la trobaves al bloc de pisos, no era raro?
6: Bueno, mira, jo sé que ella treballava en un bar de copes. Això ja era abans del 2000, més o menys.
2: Vale.
6: I després ja li vaig perdre... Quan ja m'estava una miqueta més interessat, ja no la vaig trobar més.
0: Ja vas perdre la pista.
6: Sí, això mateix.
1: Home, bueno. La diferència d'edat una mica creepy.
0: Home,
1: però bueno.
0: de 18 a 35 bueno. ja...
1: És important, és important. Perquè fa uns mesos tu ets menor, Paco, carinyo.
2: Déu-n'hi-do.
6: No, era quasi 40, ella.
0: De 18 a 40, parlem.
1: Bueno, és igual, com si bé dius 30. Sí, sí. Està feo. Però vale.
0: A tu et va agradar, suposo. Tu vas... La situació, l'experiència...
6: Bueno, sí, mira. Ja tenia alguna experiència, però aquesta va ser la que va ser més...
1: Significativa.
6: Més, morbosa, no?
1: Ah, vale.
0: Clar,
1: i avui no, en dia sí. Mires porno de senyores de 50. Molt bé.
2: Bueno, escolta, és un porno realista, no?
0: Clar, de la seva pròpia edat.
2: Això està bé, no? Perquè també és una mica raro imaginar-se ara un senyor de 60 mirant porno amb noies o nois de 20 anys, no?
0: Potser és una mica... seria raro, clar.
1: Per mi és creepy. Probablement és molt comú, però per mi és creepy, sí.
0: Molt bé, Paco, gràcies, maco.
1: Un besito.
6: Vinga, que vagi bé.
0: Adéu, Paco. Adéu,
2: paqueres.
0: Vinga, 9, 3, 5, 4, 5, 6, 8, 6, 8. Quin tipus de porno mira?
2: Vinga.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, tia, com et dius?
3: Lídia.
1: I quants anys tens, Lídia?
3: 19.
0: Ah, 19, menys mal.
1: Bueno, ens ho creiem, sí?
2: És,
1: vale.
2: És legal.
0: Lídia, no, des d'on ens truques, guapa?
3: Des de Tarragona.
0: I quin porno mires tu, Lídia, a veure?
3: A veure, jo és que no soc molt així, però ma germana li ha quedat molt els negros.
0: A la teva germana li donen els negres.
2: Els negres, sí. Els negros. Tio.
3: Vale, te la passo.
0: Hola, està germana.
1: Hola.
0: Hola, germana.
3: Hola.
0: Tu com et dius, germana?
7: Jo, Marta.
0: Marta.
1: Marta, la Lídia que li agrade.
7: Pues no sé què digui ella.
0: A tu t'agraden negres, Marta?
7: A mi m'encanten negres.
2: Quants anys tens tu? També 19?
7: No, jo 24.
1: 24. Ah, vale, vale.
0: Bueno, clar, Marta, t'agraden els negres o t'agrada el que tenen entre les cames, els negres?
7: Clar.
0: Perquè els diuen que els negres, les polles dels negres són...
2: Home,
1: això diuen.
2: Jo crec que, a veure...
0: Són elefants, quasi, eh?
2: Tots ho podem corroborar, no?
7: Sí.
2: Que la majoria dels negres...
1: Jo crec que sí.
2: Vull dir...
3: Ella sí, ella ho pot corroborar.
0: Bueno! A veure, Marta, quants negres t'has follat, tia?
7: Pues a uns quants.
0: A uns quants, per favor.
2: A uns quants elefants.
7: Quants han passat per la
2: pena. Ui, per favor. Però, Marta, t'agraden... A veure, t'és igual com siguin de negres o t'agrada més rollo light skin? Com t'agrada?
7: Sí, més morenitos.
0: Més morenitos.
1: O sigui, més negres, més foscos.
2: No, més...
7: No, o sigui, morenitos...
0: Xocolata amb llet.
2: Sí, com el Bellingham, no? Com el Jude Bellingham.
7: Sí, por ejemplo. Sí. El Billy ja no li fa tanta gràcia.
0: Però tot i que no siguin tan negres, també tenen tan...
2: Clar.
0: Tan pollon o no tan.
2: No sé si és proporcional
1: a la tonalitat de la pell.
2: Sí.
0: La Marta és una experta en negres, és molt heavy.
2: Oh, Déu meu, Marta.
7: Sí.
0: Molt bé.
2: La Marta va amb la paleta de colors i diu, ¿puedo o no puedo?
7: Molt bé, l'has clavat.
0: Molt bé. I escolta...
2: A tu sí que te l'han clavat, no?
0: El teu objectiu és que la teva parella sigui negra o no? O t'és igual?
7: M'és igual, la veritat. Ara mateix lo que venga.
0: Estàs oberta a tothom.
7: Perquè com està el mercat...
0: Blancs, negres o roses, és igual, eh?
2: Bueno.
0: Sí. Molt bé.
2: Per Barcelona ho té bé. És una ciutat internacional i hi ha de tot.
1: No, és de Tarragona, no?
0: Tarragona.
1: Bueno, també, hi ha varietat. Tarragona, molt bé.
0: Sí. Clar, a Tarragona hi ha una ciutat amb molta varietat, també, o no? O...
1: Sí, no. És universitària.
7: És un poble, és com si fos un poble.
0: Clar, és un poble gran.
1: Ah, vale.
2: Ahí de todo, un poco. Còctel.
0: Molt bé, pues apuntem secció negres per la Marta.
1: Gràcies, noies.
0: Que vagi bé.
4: Adéu. El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Una noche a Medellín i te pago G.
1: A Medellín hi ha molta farlopitequios, eh?
0: Sí, sí.
1: És veritat.
0: Atenció, perquè anem a regalar la samarreta de Flash FM. I la Marta...
1: Hola, Marta.
0: Ens ha regalat... Bueno, ens ha fet un quiz.
2: Me encanté la cançó.
0: La Isla de las Tentaciones.
2: Oi, sí.
1: Ara, una cosa, la cançó mola i tal, però al principi el crit aquest que fot, el que sembla que està com... Que està vomitant, tio.
0: Sembla que està putant tot,
1: verdad, que sí?
0: Tot el sopar.
1: És molt desagradable, el crit, no?
0: El sopar se li ha posat malament.
1: Sí, sí, és horrible. Veus?
2: Una pregunta, és la Mònica Naranjo, aquesta?
0: Sí.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Mònica Potanjo. Prou ja, per favor.
2: Que ja.
0: Vale, va. A veure, necessitem algú que truqui al 935456868 per emportar-se la samarreta de Flash FM i la Marta té unes preguntes per vosaltres.
2: Tinc un quiz.
1: És un quiz, avui, tema porno, no?
2: Sobre estadístiques del porno.
0: Estadístiques del porno. Molt bé.
1: He de dir que a mi m'agrada molt aquests quiz d'estadístiques, és molt llaminer.
2: Vinga, us faré més, us faré més.
0: Doncs vinga, va, necessitem una persona que truqui ara mateix disposada a participar en aquest quiz i s'emporti la samarreta de Flash FM.
1: Abans de començar tinc una cosa a dir, eh?
2: Què?
1: Anava a fer això.
2: És que m'encanta perquè el Miquel me diu: Marta, te fico una cançó gay.
1: Pues mira.
2: I vaig fer aquesta.
1: És gay la cançó? Sí, bueno, clar, no, perquè bueno, és de la isla, clar. Què tal? Bueno,
2: okay. La isla no és gay.
0: Hola, bona nit.
1: Els agrada els gais?
3: Hola, bona nit.
0: Com et dius?
3: Dana.
0: Jana.
2: Dana?
1: Et dius com...
3: Amb D.
2: Dana.
0: Dana.
2: Com, hola, Dana.
1: Com la crisi valenciana.
2: Mira, te faig una...
0: Vale, Dana. Sí, Dana, si encertes les preguntes de la Marta, t'emportes la samarreta, vale?
1: I te'n vas a PortAventura amb la Marta.
2: No, però...
0: Va, primera pregunta. Vinga, primera pregunta.
3: Jo me'n vaig,
2: Te'n vas de... Vale.
1: De puto.
2: La categoria més vista al 2025 a Pornhub pel públic femení va ser... Lesbianes, Big Dick o Anal?
3: Ostres. Lesbianes.
2: Molt bé!
0: Molt bé, primera! Quantes preguntes hi ha, Marta?
2: Faré quatre, perquè si no, no.
1: Per favor.
2: Faré quatre. Vinga,
0: segona.
2: Quin percentatge de menors ha consumit porno abans dels 10 anys?
0: Per favor.
1: 100%.
3: Hòstia.
2: A mi em sembla una dada que s'ha de dir, ho sento molt.
1: Ben dit.
2: 5%. 10%, 20%.
3: 10%, no sé.
2: El 20.
1: Ai, Dana.
0: El 20.
2: El 20%.
0: Vale, fem una cosa.
3: No volia mullar-me ni massa ni molt, no?
0: Vale, Dana, fem una cosa. Tens una sí, una no. Farem una tercera. Si l'encertes, t'emportes la samarreta. Si no, haurem de buscar una altra persona. Vale?
1: Posa-li una fàcil, Marta.
2: No, aquesta és molt divertida.
0: Vinga, va.
2: No és fàcil, però és divertida.
3: A veure.
2: Quina peli és la més cercada a Pornhub? Shrek, Star Wars o Bob Esponja?
3: Shrek.
2: Star Wars.
1: No, en sé què.
2: Astrometa? Si hi ha una estadística de pel·lícules normals, en plan no pornogràfiques, que la gent busque...
3: M'imagino de porno té més sentit, que sigui Star Wars que Shrek.
1: Les espases, clar, per les espases, no?
0: Sí, no, i, sí, exacte. Bueno, Marta, ai, perdó, Dana, em sap greu, no et pots emportar la samarreta, haurem de buscar un altre dia.
1: Oye, Dana, m'ha fet pena, la Dana, però bueno, te jodes i bailes.
3: No,
0: jo ho
3: intento un altre dia amb
0: l'endevinalla. Molt bé, un petó guapa, que
1: vagi
0: bé.
1: Besitos.
0: Doncs adeu. Vinga, va, necessitem un altre oient, una altra persona que truqui al 935456868.
1: Vaya peste de cançó, Ja no l'escoltareu mai igual, No, no, us ho dic en sèrio.
2: No, us heu d'imaginar el Tomàs imitant a la Mònica Naranjo.
0: No, no, no, més. Hola, bona nit.
4: Hola,
0: com et dius? Com et dius?
4: Bona nit.
0: Com et dius?
4: I Oriol.
0: Oriol, des d'on ens truques?
1: Ori.
4: De Cervera.
0: Vale, Oriol, la Marta té tres preguntes. Si encertes mínim dos de les tres, t'emportes la samarreta, vale?
4: Perfecte.
2: Bueno, tinc dos preguntes.
0: Bueno, repeteixo una altra.
2: Vale, repeteixo, vinga. Oriol, vinga, no sé si t'agraden els videojocs.
4: M'encanten.
2: Perfecte.
1: M'encanten.
2: Prou. Quin és el videojoc més cercat a Pornhub? Fortnite, Pokémon o, a veure si ho pronuncio, Genshin Impact.
1: Genshin Impact.
4: Pots repetir l'últim?
1: Sí, Genshin Impact.
4: hòstia, eh.
0: Era el Fortnite, què més?
2: Pokémon,
0: Pokémon
2: o Genshin Impact.
1: Jo et dono un...
4: L'últim.
0: El tercer.
2: Sí!
0: Molt bé!
1: És que quan més rara la resposta és la correcta.
2: Es veu que és un joc de fantasia i no sé què.
0: Doncs vinga, Oriol, et farem una altra. A veure si l'encertes i tens la samarreta. Va, vinga.
1: Estic nerviós, però...
0: Vinga, va.
2: Quina generació té fisting com la categoria més vista?
1: Hòstia.
2: Generació Z, generació X o boomers? Te puc dir les edats, si vols.
4: Pots tornar a repetir la pregunta? Que se'm talla una mica.
2: Vale. Quina generació té fisting com la categoria més vista?
4: Fisting.
2: Fisting és que te fiquen el puny o per l'ano o per la vagina.
0: Ah, vale. Molt bé.
1: Que barbaritat.
2: El puny sencer.
1: Que barbaritat, però que dolor.
0: Per favor. És quan... I després...
1: Sí, així surts, eh?
4: Generació...
1: Vinga, campeón, tu puedes.
0: Tens tres opcions, digue-les.
2: Z, X o boomers?
4: Z.
1: A veure, no, jo pensaria... Quina és la lletra que representa el porno, bro?
4: La X.
1: És aquesta o no?
2: És la X. Sí, no? La gent... no, espera, quants anys tens? Quants anys tens, Oriol? Quants anys tens?
4: 19.
2: Ah, vale, no entres. La gent entre 35 i 45 anys, lo que més ha cercat és fisting.
0: Ah, sí?
1: Qué fuerte.
0: Vale, Oriol, pues vinga, t'emportes la samarreta de Plaça Palma.
1: I no l'hem ajudat, eh?
0: No, menys mal que no l'hem ajudat, eh?
4: A mi, no.
0: Jo, Oriol, no pensis que t'agafarem les dades, vale?
4: Vale.
0: Però allò de posar el puny pel cul, com es diu allò?
2: Fisting.
1: Perquè clar. Fist és puño en anglès. Clar.
2: Idiomes, querida.
0: I a la Mònica Naranjo ja li han posat el cul.
2: Segur que a la Isla de las Tentaciones ha passat algo semblant.
0: Clar, tu creus?
1: I si la dona està embarassada, el pobre bebé, punyetazo.
0: I el bebé també.
2: Sabeu algo d'anatomia femenina?
1: Que absolutament. Por el coño sale el niño.
5: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: Jaycee Reyes, amb això que seu loquita, al Flash Urban.
1: Ni pollant tu boquita.
0: Què dius?
1: Per favor.
2: Ets molt cunyau a vegades, Tomàs.
1: Eh?
2: Que ets molt cunyau.
1: I orgullosa.
2: Sí, jo t'estimo igual.
0: Ah, sí? Vale, va, que anem a marxar. Avui hem parlat de porno, de categories. Ens han trucat sobre Big Black Woman, sí. Dos trios.
1: Vale.
0: Bueno, i un altre tercer trio homosexual. Hentai, orgies, transsexuals, lesbianes, més de 50 anys dos cops, porno romàntic, porno dur, enanes i negres.
2: Varietat. Oye,
1: molt bé, perquè
2: varietat.
1: Hi ha de tot.
0: Falta de res, eh?
1: Porno exòtic, porno més tradicional, porno més acceptatiu, porno més sumís, hi ha una mica de tot, això m'agrada.
0: No falta de res aquí.
2: Molt bé. Molt bé.
0: Doncs vinga, va, que el dimecres que ve torna la Marta! Yes! I nosaltres tornem demà! Y ahora arriba la 11.
3: Yeah. Bona nit.
1: Hola.
3: En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
0: Va, Marta, vols dir-ho?
4: 7, 15, 19, 28, 35 i els sols... 3 i 11!
3: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho. Amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris.
0: Milionaris.
3: 11. Ben
1: sembla,
3: jugat.
1: Sembla que vas ja dir, ja pots tornar a casa, tal, però no.
0: Pues
1: que,
0: no!
1: Ja hi votes, cony.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Estem preguntant quin és el millor restaurant per fer una primera cita.
2: Exacte.
3: Patrón Barcelona.
2: El Patrón Barcelona és el sitio de puteros por excelencia.
1: Rompatón, tu ets d'aquests, tu vas de pilingui.
2: Rompatrón.
0: I a tu, què t'ha passat avui?

0: casa la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash!
1: Flash FM.

0: molt bien rico, bebecita.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash.
0: Flash FM.
2: La que manda.